0: per parlar 93 270 37 77 i 93 270 37 78 93 270 37 77 i 93 270 37 78.
1: Luis Rodríguez.
0: Si vols posar-te en contacte amb Luis Rodríguez, envia el teu email a luisrodríguez@momentos.fm.
2: Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.

0: Què tal, amics? Soc Sergio Dalma, a tu, Luis Rodríguez, i a tots els oients a Momentos us envio una forta abraçada.
1: Hola, soc Gisela i envio un petó molt gran per tots els oients del programa Momentos de Luis Rodríguez.
2: Hola, soc Gerard Quintana i vull saludar els oients del programa Momentos de Luis Rodríguez. Una abraçada immensa i que sigueu feliços sempre.
3: Luis Rodríguez.

0: però que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Si m'ho mou, he llamat a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Aquest estiu, que la realitat és que es fa molt llarg, va som-hi, que som ja a la tercera setmana d'agost i avui hi ha un canvi de temps, s'ha batut un rècord a Catalunya. 20 dies amb el qual en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Ahir, per exemple, la tarda a Lleida va ser el que es podia semblar més amb un autèntic infern. Com dèiem, 20 dies d'aquest estiu que s'han superat els 40 graus en alguna ciutat de Catalunya. L'any passat van ser 16 dies. Bon dia, sóc Sergi Tor i aquest és un estiu marcat per l'aire acondicionat que hi en té. Estudis recents, per exemple, apunten que el 50% dels edificis de Barcelona no disposen d'aire. I és una xifra extrapolable, un punt amunt o un punt avall, a qualsevol ciutat catalana. I pels que tenen aire, la factura de la llum d'aquest setembre pot ser d'aquelles de qui un se'n recordi. Recordem que el preu de la llum a la primera quinzena d'agost s'ha disparat i s'apunta a un rebut a un usuari d'una tarifa regulada, denominat a preu voluntari per al petit consumidor, per sobre dels 100 euros al mes per primer cop en 4 anys. I també aquest estiu està demostrant que les zones d'espera del transport públic no estan adequades perquè estan sense climatització. Les ciutats no estan preparades. Parades d'autobús sense marquesina a ple sol, que veritablement és inaguantable. També les andanes del metro de Barcelona, la calor és constant. Joana, usuària del metro.
1: Y da un poco de ahogo, ya está, a las personas mayores, ya está. Entonces tienes que prevenir de no salir a las horas más calurosas porque te coge como una fatiga. Ya está, lo vamos llevando lo mejor que podemos.
0: Unes ciutats no preparades, unes ciutats que en aquest cas no van adequar el que podia ser el seu transport públic respecte a les elevades temperatures que hi ha cada estiu. Anem a serveis, on avui estem molt pendents del temps. Perquè ha estat una nova nit càlida en els punts de Catalunya, però també ha estat una nit de trons a l'Ebre i al Pirineu. Avui hi haurà temperatures màximes de 35 graus a Lleida. No s'arribarà als 40, però sí als 35, però també inestabilitat a la costa Daurada i també a la costa de Barcelona. Tempestes que fins i tot a la tarda ja poden arribar al Camp de Tarragona, a l'Ebre, i s'aniran estenent a totes les zones, menys a Ponent. Al Pirineu poden haver-hi xàfecs de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, localment acompanyats de tempesta, com dèiem, al Pirineu i Prepirineu Occidental. Per tant, el titular seria un descens progressiu de temperatures i un augment de les tempestes. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Lleida 23, Girona 24, Tarragona 27, Barcelona 27, mentrestant el Principat d'Andorra s'aixeca amb 15 graus. En quant a la mobilitat, per cert, ahir va ser un altre dia caòtic a Rodalies. El tram entre Lleida i Cervera sense servei durant 6 hores i l'incendi de Gelida va afectar la R4. Hores d'ara, en quant a les carreteres, l'única incidència comença a ser ja la circulació intensa per la ronda de dalt a Mobres amb els dos sentits de la marxa. I ja que parlem de col·lapse de la mobilitat, impressionant el que estan patint els veïns de Montblanc, 8.000 persones a la capital de la Conca de Barberà, un col·lapse gairebé diari, però incrementat especialment divendres i diumenge. Montblanc és un nus de comunicacions del que és l'interior cap a la costa, però una falta de connexió de la A27, túnel de l'Illa, amb la AP2, està creant un coll d'ampolla que té el seu punt important, el que seria la ronda de la Rifacli. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Montblanc, Oriol Pellissó, en declaracions a COPE Catalunya, considera que és incomprensible fer una obra del túnel de l'Illa amb una inversió de 154 milions d'euros i deixar sense acabar els 6 quilòmetres de connexió que falten des del túnel de l'Illa a l'AP2.
2: El que està clar és que gastar-se 154 milions d'euros en un túnel del Coll de l'Illa, acabat d'inaugurar el més segur d'Espanya, bueno, que és tot brutal, i després el deixes allí amb un coll d'ampolla que no pot absorbir absolutament res. Això és de país de pandereta, el fet de fer una infraestructura i deixar-la inacabada.
0: El Ministeri ha iniciat a consulta sobre l'estudi d'impacte ambiental amb un total de 22 institucions dins de què faltaria aquesta connexió. Tot i això, hores d'ara encara no hi ha un calendari de licitació ni d'execució, per tant estaríem parlant, en el millor dels casos, amb un calendari de 5 anys mínim. La solució per evitar l'embús de Montblanc és fer la sortida de l'AP2 per Valls o entrar per aquesta localitat i evitar, curiosament, el túnel d'Illa. I a Barcelona, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, treu pit. Ha sigut assegura que l'Ajuntament ja ha executat o posat en marxa el 70% de les inversions previstes per la Barceloneta amb un pla de 46 milions d'euros amb el qual hi ha hagut un increment del 46%. Entre les actuacions hi ha la remodelació de l'escola Bressol La Mar, que està previst que reobri el pròxim 8 de setembre. També parla en aquest cas de la futura remodelació de la plaça Poetà Buscà i Jaume Collboni.
3: Tot just al setembre farem ja la licitació de la plaça Poeta Buscà, del que popularment es coneix al barri com la Repla, i hem posat un espai d'ombres abans de començar l'estiu, que els veïns i les veïnes han agraït, però la idea és adaptar també la plaça, sobretot pels jocs infantils i perquè sigui un lloc d'estada.
0: Anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva. Quina és de clubs i d'esportistes de Catalunya? Joan Vallori, bon dia.
4: Bon dia. El Barça tanca la pretemporada guanyant el Gamper, superant 2-1 a l'Al-Ahly en un fluix partit. Els gols del Barça, de Hamza i de Rafinha de penal abans del descans. A la segona part, al tram final, Gordon va fallar un penal. A la presentació de l'equip, l'ovació més gran va ser per Rodri, algun xiulet per De Jong, Cancelo, tot i vestir-se de curt, no va poder ser presentat al no fer-se oficial encara el seu fitxatge. En clau marcat, el Barça, tret de gir inesperat, llença la tovallola per Julián Álvarez. El nou objectiu seria Lautaro Martínez, tot i que reconeix que treure'l de l'Inter de Milà serà complicat. A l'Espanyol, en la presentació del central Derkusic, el director esportiu Monchi ha explicat que la prioritat és incorporar un extrem. Al Girona, el tècnic Quique Álvarez ha aclarit que Bannat no es va negar a jugar contra el Leganés i que està a disposició per jugar divendres a Còrdoba. I al Mundial d'Hockey Herba, avui les seleccions espanyoles tanquen primera fase, les noies a les dues contra Nova Zelanda i situació més delicada pels nois

0: En tu oro vale más Barcelona, calle París 162 esquina Muntaré, y convierte hoy tu dinero en seguridad.
1: Ens aproximem a 8:45 del matí, moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí a Herrera en COPE, avui amb la direcció de Sergio Barbosa.

0: és tal qual, eh? És que se't posi mal cos, és no tenir ganes de menjar, és tenir el risc de refredar-te. Però què feu vosaltres? Poseu l'aire condicionat? No el poseu? Com feu combat a tot això? El nostre Mar Montclús, ja és el nostre Mar Montclús, ha anat al carrer a passar calor, primer, perquè ha anat ni amb un vano l'hem enviat al carrer a preguntar coses d'aquestes. Marc, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Aire condicionat tens a casa?
1: No, pingüí.
0: Pingüí tens a casa?
1: De sostre.
0: Ostres, doncs a Igualada pega, eh?
1: Bé, encara, en la nit encara s'està prou fresc, però és que instal·lar aire és molt car.
0: Sí, sí, no és que sigui tan bon barat, no. És car posar-lo i després fer-ho servir.
1: Clar, es passa com es pot, la calor.
0: Que ha sortit al carrer, què t'han explicat pel carrer?
1: Sí, mira, sobretot és el que deies, és susto o muerte i la gent prefereix posar l'aire condicionat. És el cas d'en Jordi, que afirmava que sí que puja el preu de la llum, però no semblava preocupar-li massa, ja que no en limita l'ús, sobretot de cara a la nit.
2: Sí, la factura de la llum, sí, puja. Sí, clar. Sí, ara a l'estiu és normal que pugui. Que basta. Home, si estem, quan estem a casa el posem, i si no estem, doncs no el posem. O sigui, estem a casa. O sigui, normalment, si estem, normalment estem per la tarda, per la nit, doncs bueno, el posem. I per la nit, tota la nit.
0: Tota la nit, clar. Sí. Però semblava que és com possible, allò de, bé, si són 100, són 100, i si són 120, clar, són 120.
1: Bé, això depèn de cadascú, però sí. És, però fa molt de temps que el tenia ja l'aire condicionat,
0: perquè
1: és un aire que ha dit que tenia 25-30 anys des que el va posar al pis.
0: El meu encara té el gas aquest que ja no es posa, que és molt contaminant, bueno, contaminant cap a d'ozó, i el dia que s'acabi aquest gas del meu aire condicionat hauré de canviar tota la instal·lació i veràs la broma. Què més t'han dit?
1: Sí, doncs mira, anem a tornar a sentir en Jordi, que ens explicava el preu que li va costar l'aire condicionat muntar-lo. En pessetes l'explicava.
2: Hòstia, sí, ja 25 anys el primer i sí, de tota, bueno, des que tenia el pis, sí, 25 anys, sí, 30. Hòstia, d'aquest any, mira, aquest any sembla que va ser els 4 esprits 7.500 frigoríes, més o menys, sembla que va costar, pues mira, pues serien medio millón de pesetas, no? Seria... Clar, perquè ja... Sí, seria medio millón de pesetas, serien 3.000 euros, més o menys. I ara que s'havia espenjat a l'altre, que tinc un de 3.000 figuries que ha sigut aquest estiu, doncs han sigut 1.300 euros, més o menys.
0: Ah, ostres, medio millón de pesetas de las de entonces... És pasta, sí, sí.
1: Picava fort.
0: Home, 3.000 euros piquen, eh? Ara i abans, 3.000 euros piquen, eh?
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: Carai, Déu-n'hi-do. Què més? Què més t'explicaven?
1: Doncs mira, anem a sentir l'Àstric, que ella viu a Anglaterra, i explicava que no sap quan li puja el cost de llum el fet de tenir aire condicionat perquè ho porta el seu marit.
3: Jo visc a Anglaterra. Aleshores, no t'ho puc dir tampoc, perquè porta el meu marit això. Però sí... Suposo que sí, però clar, ja no tenim aire condicionat tan fort i tan... no l'utilitzem tant com aquí.
0: Primer, aquesta noia, si vivia a Anglaterra i ve cap aquí, haurà flipat amb les nits tòrrides. I segon, ¿de qué me suena la frase "esto lo lleva mi marido"? Bé, això deia...
1: Sí, aquest estiu, amb les altes temperatures que hi ha hagut arreu d'Europa, explicava que anava molt bé haver-lo instal·lat, perquè el va instal·lar l'octubre passat, i això sí, també explicava que el Regne Unit és un país que no està preparat per viure les temperatures que hi ha hagut aquest estiu.
3: Ha sigut amb molta calor. Mira, nosaltres ens vam instal·lar dos màquines d'aire condicionat fa un any, a tipus octubre o així, el nostre veí es reia a nosaltres perquè deia, per què us instal·leu l'aire condicionat a Anglaterra i tal. I clar, i l'hem fet servir moltíssim aquest estiu. De fet, som dels pocs que tenim allà, perquè venim de Barcelona i sabíem que aquí era dur a l'estiu sense aire, i l'hem fet servir moltíssim, la veritat, perquè també tinc dos nenes petites que no podien dormir, bueno, no es pot dormir sense aire, perquè la casa reté moltíssim el calor, perquè estan fetes per l'hivern especialment. I sí, ha sigut necessari. I de fet els col·les no tenen aire allà i han tancat més aviat per la onada de calor i tot això. I bueno, jo crec que si no ho implementen ja tot arreu, ho haurien de fer.
0: És que els senyors d'Anglaterra, França i de més, aquest estiu han passat bastant malament, perquè hi ha una sequera bastant important a tota Europa, i a més les temperatures que han arribat a Anglaterra, aquesta gent ha d'estar flipant.

0: Sí. Arreu d'Europa ha sigut una onada de calor a principi d'estiu.
1: Jo, si fos una empresa d'aire condicionat, ja estaria allà intentant ja començar a vendre, perquè allà tenen el negoci.
0: És el que explicava, les escoles no hi ha aire condicionat, les empreses
1: aquí
0: no
1: tampoc,
0: tenen aire condicionat.
1: Aquí, en moltes escoles aquí tampoc, no cal anar a Anglaterra, no cal. Però on tenia profes, a veure què t'expliques.
0: Exacte. Per acabar, anem a sentir en Luis, que té l'avantatge que viu en un pis de lloguer on és el propietari qui paga els subministres.
2: No puedo ayudarte con ese tema porque como estoy viviendo en un piso alquilado donde otra persona paga los servicios, no lo puedo medir cómo está subiendo, cómo está bajando.
1: Ah, claro, así. Claro. Bueno, depende del lloguer. Dins el que el lloguer a vegades sí. Hi ha un què, eh?
0: Però en aquests lloguers de... Ell explicava, ell viu en un pis de compartit. Sí. Aleshores, en aquests pisos compartits normalment sí que pot ser que t'incloguin el preu dels gastos. Però clar, en cas de que tinguis aire condicionat, el pots posar
1: tot el dia, tot el que calgui, home. No
0: de fet, és el que explicava, que de les 4 habitacions que té l'habitatge que comparteix, 3 tenen aire i l'utilitzen sense por.
2: Sí, ahora en verano lo usamos sobre todo un rato para dormir, ¿no? Para que esté fresco la habitación, y por el día estamos afuera, así que no lo usamos tanto. Bueno, el piso donde estamos, como son habitaciones alquiladas, cada habitación son 4 habitaciones y 3 de ellas tienen su aire acondicionado. Y creo que todas las usan.
1: Molt bé. I tu amb el pingüino i el ventilador, eh?
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, i bé, no trobes a faltar un aire condicionat?
0: No. Veritat és que encara es pot suportar. Òbviament, obrim finestres a la nit, al matí es tanquen i anar tirant.
1: I ja està. Sí. I aire, nunca mejor dicho.
0: Exacte.
1: Marc Moncruz, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Cuida't, no passis massa calor, en tot cas, eh?
0: Igualment.
1: Doncs, tal qual. I què passa amb... Estàvem parlant abans d'aquesta bombolla d'aire calent que hem tingut a sobre esta domo enorme des del maig fins ara amb aquestes onada continuada de calor amb aquestes temperatures que hem tingut, parlant de la factura de l'aire condicionat, de l'ús de l'aire condicionat. Però hi ha una cosa encara molt pitjor que ens arriba per tot això, i ja ho sabeu, els incendis. Els incendis. De seguida parlarem de com funcionen aquests protocols. Què fa? Què són el primer que fa el cos de bombers quan arriben a un incendi? I després, una pregunta també sobre la que girarà la següent xerrada. Són pitjors els incendis d'ara que des de fa uns anys? I per què? Quina és el motiu que sigui així? Perquè ja sabeu que aquestes coses acostumen a ser multifactorials. Canvi climàtic, combustible... Per què anirem? De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu allò de menjar? Com teniu allò de menjar carn? Que no és... Marc, a tu t'agrada la carn, rei? Espera, obre-li el micro al Marc, que t'agrada la carn?
0: I tant.
1: Doncs pues mira, sí. Mira, ara m'ha dit que et convidaré, però igual, no sé, primer he de veure quina despesa fas a l'hora de menjar. Perquè, si t'agrada la carn, et recomanaré un lloc fantàstic, que és la Cabrera Barcelona. Està aquí davant de la ràdio, eh? Adeus. De la ràdio. Si t'agrada la carn, ja saps que si tens aquest... Mira, vull carn, una carn espectacular. La Cabrera Barcelona és una autèntica graella argentina, talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que si proves una vegada, és que vols tornar sempre. On està? El carrer Diputació 239 de Barcelona. La Cabrera, Barcelona.
3: Herrera a Cope.
4: Cope Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Catalunya y Andorra.
6: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
7: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
8: Mundo Natural.
7: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
11: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
12: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
10: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
12: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Radio.
10: Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
13: ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
14: Las competiciones, los concursos o los retos más extremos o absurdos que hay por ahí.
15: Se llevaba mucho lo que era la peluca. Y yo, claro, me la puse yo con horquilla de a mi manera. Y mi marido dice, vamos a montarnos los autochoques. Viene uno de frente y ¡pum! Me pego un corrazo. Entonces la peluca me por los aires.
16: Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
5: COPE Cataluña y Andorra.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
1: Com funcionen els mecanismes d'extinció d'un incendi? Qui és el primer que fan els bombers, el cos de bombers, quan arriba un incendi forestal? Parlem d'incendis forestals, eh? I després, el punt clau de la xerrada seria preguntar i conèixer si són pitjor els incendis que tenim ara, els que hem viscut, i els que vindran, en comparació amb els de, amb els anteriors d'anys, amb incendis d'anteriors anys. Parlem de tot això amb el senyor Asier Larrañaga, que és el sotsinspector de la unitat GRAF dels bombers de la Generalitat. Asier, bon dia, benvingut.
17: Hola, bon dia, gràcies.
1: Gràcies per atendre'ns i dedicar-nos aquest temps. Asier, quan el cos de bombers arriba a un incendi forestal, quin és el protocol? Per on es comença?
17: Bueno, bàsicament el que demanem als primers actuants és que facin un primer anàlisi, una primera avaluació, per determinar per on començar a treballar. Primer, avaluar l'entorn, si hi ha elements vulnerables que es puguin veure afectats, cases, carreteres, el que sigui. Passar una molt bona informació sobre el que estan veient, bàsicament per saber dimensionar el problema que tenim al davant, perquè darrere d'aquestes comunicacions que fan els primers intervinents hi ha una sala que gestiona els recursos i prepara les ajudes o la resposta. I a partir d'aquí començar les primeres maniobres d'extinció, sempre buscant emplaçaments segurs, i això passa per saber anar avaluant com es comporta l'incendi i tenir una mínima anticipació de lo que farà per aconseguir, diguem, retallar el màxim potencial que podria cremar aquest foc. Treballem amb aquesta consigna des del començament. Però aportar criteri, perquè apagar foc no és només
1: anar allà a la manguera i apagar flama, sinó que és molt més, no?
17: Has de tenir alguna cosa de visió. Quan és una cosa molt senzilla de gestionar, és molt fàcil. Apagar flama solucionem el problema. Quan l'incendi comença a agafar les situacions que hem tingut aquest estiu de risc molt elevat, els incendis de seguida estan creixent i estan propagant amb molta violència. Per tant, les primeres accions són claus per acabar, diguem, reduir el potencial final que podria tenir aquest incendi, perquè t'has de preparar per hores de treball, no per 20 minuts de treball.
1: Entenc. Asier, no riguis de mi ara amb la pregunta que et faré, però aquest estiu hem escoltat, malauradament, moltes vegades allò de fora de la capacitat d'extingir o fora de la capacitat de control. Això què vol dir quan parlem de tot això? Que l'incendi, que no hi ha mitjans, que facis el que facis no pots fer res?
17: És a dir, quan un incendi comença a presentar una sèrie de paràmetres de longitud de flama o de velocitat de propagació, està fora de la nostra capacitat d'intervenció. És a dir, quan hem de fer front a flames que superen, no sé, el 20, 30, 50 metres de llargada, que això es veu, o està llançant focos secundaris saltant a, no sé, 500 metres de distància, o comença a propagar per sobre dels quilòmetres, 2 quilòmetres per hora, no hi ha recursos de los que coneixem actualment que siguin capaços de fer front amb això. Això són els escenaris que diem que estan fora de capacitat.
1: I quan passa això, què es fa? S'espera que les condicions climatològiques o tot se pacifiqui una mica i llavors intervenir? Perquè llavors, en aquell moment, què es pot fer?
17: En general, un incendi té, si entrem per simplificar, té un cap, que és cap a on se dirigeix l'incendi, i n'hi ha dos flancs, que serien els dos laterals del foc, i hi ha una cua. Quan l'incendi, generalment aquest comportament que diem fora capacitat d'extinció, s'observa al cap de l'incendi, pues la cosa és anticipar per on passarà aquest cap, prendre les mesures de protecció a la població necessàries, perquè no serem capaços de posar-nos davant del foc per aturar-lo, i sí que hem de començar a pensar en un desplegament el més ràpid possible en aquests flancs per poder fer les maniobres per dir alguna cosa d'estabilització el més ràpid possible. Bàsicament perquè els incendis generalment tenen una direcció i a vegades poden tenir canvis en funció de la topografia o de les canvis de la direcció del vent i anticipar on estaran aquests canvis abans de que passin i estabilitzar aquests flancs que estan dintre de la nostra capacitat, pues és el que seria la clau. Donar-li velocitat i dinamisme a tot el dispositiu en el desplegament sobre el terreny. Penseu que un incendi quan comença a cremar amb aquesta velocitat està saltant valls, barrancs, camps, o sea, s'està movent, és una emergència que a diferència d'altres emergències que són molt estàtiques, no sé, imaginem un foc d'indústria o un accident de múltiples víctimes del tipus que sigui, són escenaris molt estàtics, molt no se mouen. L'emergència de l'incendi és la complicació que té, que se mou,
1: es mou
17: i se desplaça sobre una geografia. I això és el que dona aquesta complexitat.
1: Clar, aquest estiu hem vist uns incendis que realment fan por. Un incendi habitualment fa por, no? Si no són professionals encara fa més por. Suposo que vosaltres també veure tot allò. És la vostra feina, però, ostres, ha d'espantar una mica. Però, Asier, els incendis d'avui són pitjors que els d'abans? Són més violents?
17: És a dir, incendis intensos ja han hagut des de fa molt de temps. El que sí estem observant és que cada vegada amb situacions meteorològiques no tan greus, els incendis de seguida fan una transició amb aquests comportaments fora de capacitat d'extinció. És a dir, els fa falta menys energia d'activació per començar a estar fora de capacitat d'extinció. I a més, amb uns espais temporals molt més llargs en els que es poden mantenir aquests comportaments fora de capacitat d'extinció. Això segurament és la diferència que tenim els incendis actuals al 2026 o als darrers anys, si ho comparem amb els incendis dels anys 70-80, en el que les dinàmiques de propagació dels incendis, el temps que necessitàvem per agafar energia, per estar fora de capacitat d'extinció, eren més llargs. I ara això s'està
1: canviant. S'ha transformat. És una qüestió de canvi climàtic, potser, de gestió de boscos, o una combinació de factors, suposo, no?
17: Sí, aquí, és a dir, l'element canvi climàtic, diguem, per una banda, les atmosferes que tenim avui en dia, això és evident perquè les estem patint aquest estiu, és evident que estem tots mig torrats.
1: Torrats sencers, possiblement, i torrats sencers.
17: Aquestes atmosferes que tenim avui en dia és evident que són diferents i són més facilitadores d'aquest tipus de processos de combustió tan intensa. I per altra banda, la vegetació, és a dir, el nostre paisatge, també està patint les conseqüències d'aquest període de sequera que hem tingut els anys previs, amb un impacte a les masses forestals, aquestes temperatures tan altes, períodes sense precipitació, la vegetació està en un procés d'adaptació. És a dir, hi ha ecosistemes que estan evolucionant, s'estan morint arbres, matolls i demés, i després hi ha un altre element, que és el foc, que en aquestes circumstàncies encara té més capacitat de propagar perquè té molt combustible, per dir el que diem nosaltres, vegetació seca, per poder cremar. I el nostre paisatge, alhora, també ha evolucionat de 100 anys cap aquí, perquè cada vegada hem abandonat més l'espai per dir algo rural i d'aprofitament dels boscos, hi ha més densificació de la biomassa, de la vegetació als boscos, i els espais per dir algo agrícoles de camps també s'han perdut, han reculat. Per tant, tenim tots els condiments per dir algo perquè un incendi pugui créixer ràpid, agafar intensitat i a més té un paisatge continu per cremar.
1: I perquè la li ben liada. Doncs, senyor Asier Larrañaga, sotinspector de la unitat GRAF dels Bombers de la Generalitat, gràcies per aquesta xerrada, per aquestes explicacions i gràcies per la feina que feu.
17: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar coses.
1: Sempre un plaer, moltes gràcies. Bé, i ara enllacem una cosa. Després de parlar amb l'Asier i tot el que ens ha explicat, quan el bosc crema, després, qui se'n fa càrrec? És a dir, les despeses, les asseguradores, què poden assegurar en un bosc? Mireu aquest titular. Menys del 5% del bosc català està assegurat. De seguida parlarem d'assegurances de boscos, perquè un bosc es pot assegurar, i en parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
16: Estás escuchando Herrera en COPE.
13: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
8: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
18: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
19: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
20: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
21: Verisur. Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
22: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
1: I parlem d'assegurances al bosc català amb el senyor Ferran Bonet, expert en assegurances forestals a PIB Grup Iberia. Ferran, bon dia, benvingut.
23: Bon dia, bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Primer, la confirmació de la dada. Menys del 5% de la massa forestal està assegurada a Catalunya? Només aquest percentatge? És molt petit, no?
23: És correcte, i és un percentatge petit en relació al que el potencial d'accés a l'assegurança que podrien tenir els propietaris forestals. No deixem d'interpretar que un propietari forestal pot ser una persona o entitat privada o bé una entitat pública. És a dir, les diputacions, Generalitat i ens públics també són propietaris de les seves masses forestals.
1: Ferran, quan un assegura o vol assegurar una massa forestal, què s'assegura exactament?
23: A veure, no, el que nosaltres fem és assegurar el que és el patrimoni forestal. Nosaltres, quan veiem massa forestal, d'allò se n'obté un benefici, un profit, és a dir, és un tipus d'explotació. En la nostra vida quotidiana, en qualsevol lloc, veiem que la fusta és un material usat molt freqüentment per l'home i amb la seva indústria i amb el seu dia a dia. Llavors, aquesta fusta, aquesta explotació, doncs el que obtenen és bàsicament fusta, però també hi ha altres aprofitaments, com seria el micològic, anar a buscar bolets, la caça, les pinyes, el suro, és a dir, i després també hi ha un valor paisatgístic. No és el mateix anar a una casa rural que està rodejada d'un bosc frondós que anar a una casa rural que ha perdut tota la seva massa forestal. Llavors això serà poc atraient perquè hi vinguin els turistes, no?
1: Què cobreix una assegurança? Per exemple, si hi ha un incendi, que cobreix la reforestació, els béns materials, suposo que també, però suposo que quan parlem d'aquesta massa forestal parlem bàsicament d'arbres, de matolls, etcètera, etcètera, no?
23: Bueno, nosaltres hem de distingir dues tipologies del que tècnicament se'n diu massa forestal. De massa forestal en diem d'arbrada, arbre en peu, i després hi ha tot el que és vegetació arbustiva. Nosaltres el que assegurem és la massa forestal arbrada, i el que assegurem és el patrimoni forestal d'aquell propietari en el qual, doncs, si se li crema o bé té una ventada o té una forta nevada, que això també té una gran extensió destructiva quan són aquest tipus de nevades humides, doncs llavors el que fa l'assegurança, el propietari, és rebre la indemnització i llavors amb això ja disposa de diner i capital per poder gestionar tots els danys que hi ha hagut després de l'incendi. Després, no, l'incendi l'hem de preparar o ens hem de prevenir a l'hivern treballant el bosc, netejant-lo, i després, quan hi ha malauradament aquest tipus d'incendis de sisena generació, que això ho apaga la mateixa naturalesa, doncs llavors no es pot fer res. Però llavors aquí el propietari disposa d'uns diners per fer una intervenció activa en la seva massa forestal destrossada.
1: D'acord. Per exemple, posaré un exemple així, suposat, no? Jo tinc una casa rural rodejada d'aquest bosc frondós que m'explicaves amb tot l'atractiu que pot ser una situació així per turista, per llogar-la, etc etc. Clar, alguna persona, com ha passat molts incendis aquest estiu, provoca un incendi. D'aquests piròmens que provoquen incendi. I aquest incendi entra a la meva propietat i l'arrasa. Això entraria a l'assegurança? Seria un incendi provocat?
23: Sí, sí, però és a dir, nosaltres no distingim entre la tipologia d'incendis. L'incendi pot ser intencionat, com pugui ser efectuat per algun piròmen, però majoritàriament els incendis són causats per la mateixa naturalesa o activitat humana involuntàriament. Pensem en l'incendi, gran incendi que vam tenir les Gavarres.
1: Sí.
23: Doncs allò va ser un incident, un accident, treballant en una serra radial en un moment donat que no es podia fer activitat
1: de feina al camp, sí, amb aquestes eines, sí, correcte.
23: Llavors, amb això, doncs, això només cal que hi hagin els ingredients d'un 30% més de temperatura, un 30% més de vent de quilòmetres per hora i una humitat relativa inferior al 30%, el que diem el 30-30-30, són els tres ingredients que necessita l'incendi per iniciar-se amb una virulència esfereïdora, com hem vist i seguirem veient.
1: Diguem-ne que les diferents organitzacions i propietaris són conscients de lo aconsellable que pot ser assegurar un bosc com si fos un cotxe o una casa o propietats, o que això ja ho tenim bastant més clar.
23: Sí, a veure, ara, nosaltres assegurem el cotxe primer perquè és obligatori. No,
1: això d'entrada.
23: A veure, sí, això, perquè si no el tens assegurat, doncs tens un altre problema, no? Però bueno, no hi ha un costum, no hi ha una tradició, i després pensem que la massa forestal no tota sempre és aprofitable, sinó que són boscos, per exemple, si ens traslladem al que és la zona del Tarragonès, doncs veiem aquest pi blanc, aquest pi primet, doncs això no té un aprofitament forestal. En canvi, sí que té una gran riquesa mediambiental.
1: Doncs, senyor Ferran Bonet, expert en assegurances forestals a PIB Grup Iberia, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens ha fet sobre assegurances forestals, molt amable.
23: Igualment, moltes gràcies.
1: A tu, per atendre'ns. Bé, és el què. I és veritat que no hi ha costum d'assegurar boscos, els propietaris, evidentment. Tanquem arrere COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I obrirem migdia parlant de calor. Però una calor més concreta, a les andanes. Cada cop és més insuportable esperar el metro per la calor i el tren. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.
0: La una a les 12 en Canàries.
2: Última hora en Mediodía Cope.
6: Pilar García de la Granja.
2: Estar informado.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía Cope en este jueves 20 de agosto. Mira, este era el sonido a esta hora, hace justo 3 semanas.
7: ¡Viva España! Hola.
0: La entrada de 72.000 personas en una ciudad de 83.000 habitantes que se quedaron pasmados viendo cómo ríos y ríos de migrantes entraban sin que nadie en la frontera lo impidiera. Unos en Marruecos porque no querían y otros en España porque no podían, no daban abasto. ¡Viva España!, gritaban algunos de los que entraban. Esto fue, como te digo, el 30 de julio, 21 días después. El sonido es este. Otra vez vez Viva España de los migrantes que celebran que la policía y la Guardia Civil, por orden del gobierno, hayan desalojado a las 4.000 personas que estaban acampadas en la playa del Trampolín en Ceuta, en asentamientos, tiendas de campaña, chabolas. El traslado se ha hecho de forma ordenada, sin ningún tipo de incidente. ¿Dónde van? Bueno, pues a los campamentos que han habilitado, que ha habilitado el gobierno, que ahora mismo tienen capacidad para 1.800 personas. Son 300 más que las que anunció inicialmente el Ejecutivo, pero insuficientes a todas luces para los 4.000 migrantes que se calcula que seguían en esa playa. ¿A qué se ha agarrado el gobierno? ¿Qué es lo que vende la ministra Elma Saiz? Pues lo primero.
9: Plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800, pero estamos trabajando porque esto evidentemente va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
0: Claro, la pregunta entonces, ministra, es inevitable. ¿Dónde van a quedarse los más de 2.000 migrantes que no caben en las plazas que se han anunciado y preparado?
9: Tengo que ir a seguir supervisando el operativo. Muchísimas gracias.
0: Pues nada, seguir supervisando. Hay que decir que la ministra de Migraciones lleva 4 días en Ceuta, que oye, pasa como cuando Margarita Robles se paró a escuchar a los ceutíes y a reivindicar que Ceuta y Melilla son España, ¿no? Que está súper bien, que está genial, pero que es lo normal, ¿no? Lo que no debería ser noticia porque es lo que hay que hacer. La ministra de Juventud e Infancia, por ejemplo, fue un rato y se volvió a Madrid, a pesar de todo el jaleo que hay allí, con los más de 2.000 menores, cifra solo de los que están registrados, porque son muchos más, 2.000 menores que siguen solos en Ceuta. De hecho, ayer, sin esperar a la reunión de la semana que viene, que va a mantener con las comunidades para hablar del reparto de esos niños y adolescentes a la península, anunció que prepara el traslado urgente de 500 de ellos, niñas sobre todo, con una maniobra absolutamente legal, pero que demuestra lo poco que le importa a este gobierno esas autonomías a las que tanta responsabilidad y lealtad pide. Mantener la tutela de esas niñas en manos del gobierno ceutí, que es lo mismo que dejarlas en manos del Estado, porque es quien tiene la competencia, y delegar sus cuidados en las ONGs que se encargan de los críos y que contarían con ayudas públicas, con las que hablamos enseguida en Mediodía COPE. Es la forma de decir tú, Extremadura, por ejemplo, no tienes que hacer nada, yo me encargo de todo, a pesar de que sí que van a estar en tu territorio y de paso con esta maniobra pues me ahorro contar contigo. Mira, dos reflexiones, ¿no? La primera es que no se nos olvide que aquí hablamos de personas y sobre todo que hablamos de niños y adolescentes. Y segunda reflexión, ¿vamos a exigir esta vez la misma responsabilidad y solidaridad a las comunidades autónomas que tienen peso, los socios de Sánchez, y un poco complicados? No sé, se me viene a la cabeza, Cataluña o el País Vasco.
10: Escuchas Mediodía COPE.
0: Hay más noticias que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: Las Hurdes.
11: Mejora la situación del incendio en Cáceres, que ha llegado hasta Salamanca. Los vecinos de 3 localidades pueden volver a sus casas. El fuego ha quemado ya 4.800 hectáreas. Además, el incendio de niebla en Huelva ha quedado controlado tras 2 semanas de lucha y quemar 33.000 hectáreas.
0: Terremoto.
11: Continúan las réplicas en Granada, aunque cada vez con menos frecuencia y menor intensidad. Lo peor ha sido durante la madrugada, con hasta 6 nuevos terremotos, uno de 3,4 grados. 600 vecinos de Las Gavias permanecen desalojados.
0: Ucrania.
11: En Ucrania, al menos 12 personas han muerto y otras 34 han resultado heridas en un ataque masivo ruso contra Kiev. Las explosiones afectan a varios puntos de la ciudad, entre ellos un depósito de municiones, y han obligado a cortar el suministro eléctrico en algunas zonas.
0: León 14.
11: El Papa denuncia el fracaso político ante las guerras que dañan individuos y comunidades, destruyen ecosistemas y generan pobreza y desigualdad en el mundo. Ha sido en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra el 1 de septiembre.
0: Y audiencia.
11: En sus esfuerzos para lograr un acuerdo con Israel, el Papa ha recibido al presidente de Líbano, Joseph Aún, que mañana se entrevistará también con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
0: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
0: La Liga y la Conference League, hoy protagonistas,
12: sí,
0: ¿no?
12: Sí, es que esta noche a las 9 los focos señalan a Butarque y al Coliseum. El Rayo Vallecano y el Alavés inauguran la segunda jornada de Liga en Leganés después de que la Comunidad de Madrid no permitiera al Rayo jugar en Vallecas. Los franjirrojos, que cayeron en Sevilla en el debut, reciben a un Alavés que llega colíder tras su victoria contra el Getafe. Un Getafe que hoy vuelve a Europa 6 años después con la disputa del partido de ida de la última ronda previa de la Conference League. Los de Bordalás reciben al Partizan de Belgrado a las 9 en un partido que califica así el técnico del Getafe.
24: Es el partido más importante, sin duda, porque no hay segundas oportunidades. Hay una previa y no vamos a tener una segunda oportunidad. Entonces, todo el trabajo de la temporada pasada...
12: podrán seguir los partidos a partir de las 9 en tiempo de juego en las emisoras COPE Más y en la aplicación de tiempo de juego. Y en los mundiales de hockey hierba, la selección femenina se mide a las 2 a Nueva Zelanda buscando pasar como primeras de grupo.
0: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
3: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, amb Albert Pairés a les vies de so. I parlem del transport públic. El transport públic és, com funciona bé, és una autèntica meravella. És una meravella. Avui ets en tren, avui parlava precisament amb un usuari de la R11, amb el nostre company de Rock FM, parlava amb ell sobre l'R11. És usuari de la R11, patidor de la R11, i em diu, no, si és que quan va bé és una autèntica meravella, és que és fantàstic, i té raó, té tota la raó del món. El problema és que vagi bé, aquest és el problema. Clar, i ara, bé, jo utilitzo el transport públic cada dia, per anar i venir a la ràdio, l'utilitzo molt. I ostres, no m'he trobat encara cap bus, ni cap metro, ni cap tren que no tinguin l'aire condicionat. Bé, a vegades em gela una mica, però prefereixo això que no asfixiar-me. Però tots tenen l'aire condicionat posat. El problema és quan esperes. Aquest és el problema. I atenció, perquè amb aquestes altres temperatures la calor està colpejant els usuaris del transport públic en les zones d'esperes que no estan climatitzades, que és la immensa majoria. Per exemple, les andanes del metro de Barcelona són la boca d'un drac. Pot ser Harry Potter intentant treure-li a l'ou aquell daurat de la boca d'un drac en plena escopida de foc. És una autèntica barbaritat en funció de quines estacions. Per exemple, a Plaça Catalunya de Barcelona, si heu passat per allà, és una autèntica bogeria. Parlo del metro, però si parlem del bus, és tres quarts del mateix en funció del moment del dia. És una autèntica matxacada. De fet, i la conclusió és que la calor a les andanes està posant en perill, doncs, l'ús del transport públic. No sé si estic exagerant una mica amb aquest titular. Igual sí, perquè si no tens cap altre remei que has de fer. Bé, el que sí segur és que desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Però tu penses... Bueno, i us diré una cosa. Mira, el metro, hem de dir que va raonablement bé, que estàs esperant 2 minuts, 3 minuts i encara bé, però es fan tan llargs amb aquella calor. En parlem d'això i en parlem amb la Georgina Montesinos. La Georgina Montesinos és secretària tècnica de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic. Georgina, bon dia, benvinguda.
5: Hola, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Bé, davant d'això, què es pot fer? Perquè, clar, és començar des de zero una adaptació al canvi climàtic que tindrem a partir d'ara, no?
5: Sí, correcte. És a dir, ens estem trobant en una situació que és evident que és extrema, no? I que, el que deies, dins del comboi en general, tot i que podríem parlar també que dins dels combois molts cops s'arriba a temperatures inadmissibles, però que justament a les andanes, no? Que estàs a fora, fora del vagó,
1: sí.
5: A les andanes, a les parades d'autobús, que hi hagi aquesta manca de frescor dins d'uns paràmetres de que l'estiu és l'estiu, no? Com deies, que els cunyats ens diran que a l'estiu fa calor.
1: Sí,
5: sí, a l'estiu fa calor, però sí que és cert que fa 10 anys la notícia era que arribàvem a 35 graus i ara la notícia és que arribem a 35 graus, però en plan ambient, no? En plan, perfecte, sí, sí. Ja estem a 35 graus, no? I aquí és on hi ha el gran problema, és a dir, estem a enfrontar-nos a una situació de calors extremes on cal prendre noves mesures i donar alternatives. És cert que en el metro hi ha una complicació i és que per poder tenir els combois de metro refrigerats, doncs això també emet una calor exterior que també fa que les andanes siguin Clar. Molt més caloroses del que haurien de ser. S'ha de trobar un cert equilibri, això és cert, però clar, hem de tenir en compte que aquesta calor extrema, aquesta dificultat a les andanes, no? És a dir, si encara que siguin 2 minuts d'espera, doncs hi ha persones més vulnerables, infants, persones embarassades, que aquesta calor extrema fa que potser triïn un mode de desplaçament alternatiu perquè no poden garantir el seu trajecte amb qualitat i amb salut si hi ha aquesta situació de calor extrema. I aquí és on nosaltres doncs, sí que posem molt l'alerta. Ja no és una qüestió només de si tenim més o menys calor, que al final, doncs, sí, a l'estiu passem calor, sinó una qüestió de salut per persones més vulnerables. L'exemple més clar, mira, i així ja ho dic més sí. A nivell personal, jo tinc una amiga que just ara està embarassada i té una criatura petita. Doncs ella ja sempre es mou amb transport públic, doncs ara ha canviat el metro per l'autobús per un fet de que si baixava les andanes per ella, embarassada, doncs era una dificultat afegida i per la criatura també es passava l'estona plorant perquè és un nano pobret, té un any i mig, amb la qual tampoc entenc què està passant. Aquesta és la situació que ens trobem i que molts cops no hi pensem i això és un greuge que cal poder intentar solucionar. Solucions miraculoses, és difícil trobar-ne, això és evident, però s'han de començar a mirar, sobretot a nivell exterior, potser en el metro és més complicat, però a nivell exterior hi han hagut pilots en altres localitzacions on es posaven aquells típics espersors, que són de sostre que deixen anar aquesta petita bruma, que evidentment doncs, no és la gran solució, però com a mínim et dona aquell punt de, bueno, refresquem una mica.
1: De baixar uns graus de temperatura, encara que siguin. Clar, és que ara mateix escollir entre el bus, esperar el bus fora, o l'andana de metro, és susto o muerte. És veritat que fora fa menys calor possiblement que dins, però més o menys la situació seria molt semblant. Afortunadament el metro habitualment funciona bé i cada 3-5 minuts sents un comboi, no? Però, ostres, és una qüestió difícil de solucionar perquè caldria una inversió importantíssima per fer tot això, no?
5: Sí, evidentment, doncs sempre tot és una qüestió d'inversions, sempre. Però també quan convé, doncs els diners apareixen, no? Hi ha un esforç o un sobreesforç per poder fer això. Ara mateix estem en una situació climàtica greu. Hem tingut, no sé ara si 6 o 7 onades de calor, que l'altre dia ho comentava amb una companya ambientòloga, de dir, és que ja no cal dir-li onada de calor, perquè és que és una big ola, diguem-ne, perquè al final no hi ha 7 onades de calor, és que no hem sortit en cap moment de l'onada de calor. Ens hem passat des de juliol fins ara agost amb una onada de calor on a moltes poblacions, sortia l'altre dia la notícia de Lleida, s'està arribant als 40 graus, no sé si 15 vegades, o sigui 15 dies que s'havia arribat a 40 graus, quan fa uns anys no s'hi arribava més que 7 vegades. Estem dient que ho estem doblant i això anirà a més, no? És aquella crònica d'una muerte anunciada, per tant, cal prendre mesures i si s'han de fer inversions, doncs tenir aquestes partides i fer-les, perquè al final no és una qüestió únicament de confort, si estiguéssim parlant d'una qüestió només de confort podem debatre una mica més si és o no necessari, sinó, com deies, una qüestió de salut. Persones grans, infants... Clar, una persona gran, a segons a quines temperatures, té un risc important de col·lapse.
1: No, a més del contrast, no, que hi hagi molta calor fora, entres dins del comboi i la temperatura baixa també bastant radicalment, i dius, ostres, aquest contrast de temperatures també pot ser perjudicial. És que estem parlant d'una situació, com bé dius, de salut i delicada, a més, eh?
5: Exacte, correcte. I a més ens trobem en situacions, no, que sobretot amb rodalies, quan molts cops doncs, el tren s'ha de quedar aturat perquè hi ha una via única, perquè hi ha una incidència i ha de passar un altre tren, i les portes no es tanquen automàticament, de manera que, tot i que està a l'interior climatitzat, tota la calor de l'exterior entra dins. Llavors, són protocols tontos, entre cometes, no? Que si ens hem de quedar aturats a l'andana amb un tren, que el conductor, doncs, apreti el botó de tancament automàtic de portes per tal de poder conservar la climatització a dins, que no hagi de ser l'usuari que vagi expressament a tancar la porta. De fet, o sigui, per això tenim, no, aquells botons de si jo vull sortir ja apretaré el botó per poder sortir.
1: Tu te'n recordes, Georgina, quan el bus i el tren Rodalies no portaven aire condicionat i s'havien d'obrir finestres? O ets molt jove, ets molt jove.
5: No, però a veure...
1: Ets molt jove, Georgina, ets molt jove.
5: Sí que m'he trobat amb autobusos, això sí, sobretot quan he viatjat a l'estranger, sí que fa calor i has d'anar obrint finestres a tort i a dret a veure si entra una miqueta d'airet.
1: Sí, és que jo recordo quan era petit, que no es parlava d'aquest tema. Aquest tema, sí, feia calor l'estiu, però no era una qüestió com la que estem parlant ara, i tren. I autobús, evidentment, no portaven aire condicionat i s'obrien les finestres i amb això era suficient habitualment. I ara bé, això seria impossible, impensable. Bé, Georgina Montesino, secretària tècnica de la PTP, de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic. Escolta, gràcies per la xerrada de l'atenció i aquestes explicacions molt amables.
5: A vosaltres, adeu.
1: Gràcies per atendre'ns, adeu. estimat realitzador de so, tu recordes? No, tu també ets molt jove. Però el tema de no aire condicionat ni al metro, ni al metro sí, ho recordes? El metro sí que ho recordes, no? El metro sí. Autobús, clar, el tren... No hi havia aire condicionat, però, i sí que feia calor, evidentment, a l'estiu, però s'obrien les finestres, entrava l'aire, i amb això, més o menys, era bastant, bé, suportable. Ara seria impossible, eh? Ara això, si abans ja t'ho agobiava una mica, seria impossible. Ostres, m'he sentit una mica Abuelo Cebolleta allà explicant la meva batallita, pobra Georgina, que l'he dit allà, haurà pensat, el iaio aquest que m'està explicant ara les batallites del segle XIX. Bé, però segurament molts de vosaltres recordeu agafar el bus amb finestres obertes, intentar agafar el lloc de la finestra oberta perquè t'entrés l'aire, el bus a tope, i allò era, en fi, o de sobac, era una cosa tremenda, eh? Va, que de seguida continuarem i anirem cap a com es viu aquesta situació a parades de bus i anirem cap a Ponent. Bueno, si parlem de calor, parlem de Ponent també, que s'han portat uns quants rècords entre ells i Terres de l'Ebre, entre Ponent i Terres de l'Ebre, on hem tingut les grosses dels 40 graus. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
13: Escribe a Pilar García de la Granja.
14: Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
15: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
16: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
15: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
16: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
15: Máster Universitario en Radio COPE.
16: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
21: Ofertas límite en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en hogar en una selección de productos ya rebajados. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
17: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
25: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
17: ¿Qué? Vente a la Mutua.
25: Condiciones en Mutua.es.
19: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
20: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
16: Verisur.
13: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
1: És rècord tras rècord tras rècord tras rècord. Jo us he dit abans, i prometo que aquesta serà ja el darrer que tocarem sobre la calor, però és que és curiós sobre el transport públic. I ja que parlàvem de, en aquest cas, molt centrat a la ciutat de Barcelona, per qüestions del metro, de la calor i d'esperar, clar, quan esperes tren o bus a qualsevol ciutat o poble de Catalunya, 3/4 del mateix. Per exemple, mireu, Lleida ja suma 15 dies per sobre de 40 graus. Per sobre de 40 graus. És el doble que el 2025. I el 2025, l'any passat, ja va ser un rècord. És a dir, aquest any hem tornat a batre un altre rècord de dies per sobre dels 40 graus a la capital del Segre. És, en fi, una autèntica... En fi, una bogeria. Ahir, per exemple, la temperatura més alta del dia la va marcar Vilanova de Segrià amb 41,6 graus. 41,6 graus. Bé, afortunadament avui posarem punt i final. Però com s'espera això del bus a una parada de Lleida? Allà tenim el Sergi Tor. Sergi Tor, bon migdia.
26: Bon migdia, José Miguel. Sí, el so de l'autobús que ara marxa d'una parada aquí a la capital, a Lleidatana. Abans de tot, el canvi de temps també s'està notant. Avui a Lleida no fa tanta calor. Ahir sí que va ser un dia infernal. I estem plantejant aquesta situació. Si les ciutats estan preparades o no per la intensíssima calor que hi ha cada estiu, el que serien, per exemple, les zones d'espera del transport públic, les queixes que hi ha doncs, al metro, les queixes o bé una mica la denúncia de la situació. I aquí tenim amb un usuari de l'autobús, estem ubicats en una parada de la plaça Catalunya de la ciutat de Lleida. Aquí sí que hi ha marquesina, hi ha altres punts que ni tan sols hi ha marquesina, però bé, el pensar doncs, que hi hagi espais d'ombra, que hagi doncs, ubicar-les en una situació millor per l'usuari, es fa o no es fa? Hola, bon migdia.
2: Bon dia.
26: Quin és el seu nom?
2: Miquel.
26: Miquel, estàs esperant a l'autobús per anar cap a una línia de Lleida.
2: Cada dia.
26: Avui passat no fa tanta calor, eh?
2: No, però fa xafagó. Se'm pegue. Avui se'm pegue, que no sé quin és pitjor.
26: Bé, vostè, Miquel, creu que les ciutats han estat dissenyades per la lluita contra la calor?
2: No, ni contra la calor ni contra el fred. Estan fetes a la bona de Déu. Si fa calor, no estan pensats. Almenys jo parlo per aquí a Lleida.
26: No, la seva opinió personal.
2: No està pensant ni per la calor ni pel fred.
26: És a dir, aquí l'urbanisme no va tenir en compte aquests factors.
2: No. I sobretot ara últimament sembla que hagi guanyat alguna cosa. Però aquí l'aspecte d'urbanisme i coses municipals, fatal. Fatal.
26: Perquè, clar, per exemple, parlem ara a les zones d'espera del transport públic, és evident que no pot haver-hi refrigeració, amb això estaríem d'acord, però també és evident que s'hauria d'haver plantejat les zones d'espera potser amb espais on hi hagués ombres, no?
2: Almenys que hi hagués marquesines. Aquí n'hi ha una, però normalment no hi ha marquesina en cap lloc. I a l'hivern tens que esperar a l'hivern. Si plou, tens que ficar paraigües i ara a l'estiu pues te jodes i te fots de calor. No està preparat. No hi ha marquesines. A veure, aquí no estem avui, sí, hi ha una. Però els altres llocs no n'hi ha.
26: Clar.
2: El 90% no n'hi ha marquesines.
26: I per vostè considera que això hauria de ser una obra prioritària de qualsevol ajuntament?
2: Home, pues sí, perquè estàs aquí. I si ets l'autobús, o seus 15 autobusos. Ara, per exemple, estic esperant jo el que ve de la Bordeta, doncs aquest tarda 20 minuts. Si acabes, que acaba de passar, doncs has d'estar 20 minuts aquí esperant. I si aquesta que para, doncs te fots de calor. Perquè no hi ha sombra, te fots de calor. És així?
26: Creu que s'hauria de revisar, és a dir, que hauria d'haver-hi un pla en aquest cas de millora, perquè clar, a que ve la fi això sí que afecta a les persones, al que seria la seva salut.
2: Home, per descomptat, s'hauria de revisar i tindre en compte que la gent gran tenim uns problemes i la gent i això no ho tenen en compte. No hi ha espai per a la gent gran. Vull dir, no tens... Hi ha, per exemple, hi ha molts puestos que no tens un puto banc en tres carrers o quatre carrers. Sí. No tens un banc. Des que ni, sobretot, serveis públics, urinaris. No hi ha cap urinari públic aquí a Lleida. Ni un. Ni un urinari públic.
26: No, és cert,
2: tens que anar a un bar i tens que prendre un cafè, perquè si no prens un cafè no et deixen orinar.
26: Sí, clar, això és un altre. M'està obrint molts... José Miguel, ens està obrint molts temes, eh?
2: És que surto cada dia...
26: Perquè això passa aquí, però passa també amb altres ciutats de Catalunya.
2: Sí,
26: evidentment això és extrapolable, no?
6: Tinc tema ja, eh?
26: És que ha d'anar... Són altres temes, també.
2: No, tens que anar a un bar i fer un cafè. Perquè a més els bars et diuen que... No... Consumir per anar al servicio hay que consumir. T'ho fiquem ben clar. I tens que agafar un cafè.
6: Sí, sí.
2: I després no te'l fotràs, però tens que orinar.
6: Té raó aquest home.
2: Sí, sí. Són els que són grans.
26: Jo crec que, Miquel, que l'entrevista ha anat derivant cap a altres temes, però que el Miquel aquí, José Miguel, a Cope Catalunya, ens està portant un tema que és cert i que l'han plantejat. L'urbanisme no està adequat a les persones, curiosament potser més als cotxes.
2: Sí, descomptat. Jo he durat 40 anys...
26: Encara estic pensant que veien els cotxes, sí.
2: Sí, 40 anys he conduït cotxe i això cada vegada està pitjor. Està pitjor. Ja potser hauria de suprimir més cotxes a la ciutat i sobretot bé més serveis públics.
26: Miquel, gràcies.
2: De res, a manar.
26: Gràcies, Miquel. Aquí està, doncs, esperant el seu autobús. He dit que ha tingut la gentilesa de que ha passat un autobús i l'ha perdut. I l'ha perdut per acompanyar-nos, cosa que li agraeixo molt amb aquesta comunicació, doncs, aquí a Cope Catalunya i la seva denúncia. Jo crec que és una denúncia compartida doncs a tots els oients i també a tots els ciutadans
6: sí.
26: Que plantegéssim aquestes preguntes. Les ciutats no estan preparades o no s'han fet sobre aquests problemes. Sí, que m'ho
2: va dir el senyor alcalde,
26: va dir,
2: i va dir, escolti, que no podem anar. I saps el que em va dir? Que anés a l'Ajuntament que havia un vàter disponible per la gent.
26: Vaja.
2: I vas a l'Ajuntament i està tancat.
26: Vaja, home, vaja. Doncs aquest també serà un tema que plantejarem més pròximament, a banda de la calor que hi ha a les zones d'esquerra s'espera dels establiments públics la falta d'urinaris que hi ha a les ciutats, urinaris públics. Doncs així està la situació i doncs aquí està feta la denúncia, José Miguel.
1: Gràcies, gràcies, Sergi. Doncs el senyor tenia tota la clau. Li dic a l'alcalde, escolta'm, és que no hi ha vàters. A l'Ajuntament té un, va, l'Ajuntament ja està tancat. Bé, bé. Però és cert, és un bon tema. És un bon tema i en funció. Hi ha una organització que hi ha persones que tenen un trastorn que no es poden aguantar. Si han de fer pipí, és que no es poden aguantar. I llavors hi ha locals adherits a aquesta associació on pots passar doncs per fer les teves necessitats en aquest cas, no? Sense consumir, sense res, perquè aquestes persones és una necessitat que tenen. Però clar, també és cert una cosa, públics hi ha molt pocs. Lavabos i urinaris públics hi ha molt pocs, eh? Com hem derivat de la calor d'un lloc a un altre, però també seria un tema interessant, sobretot a l'hora de mirar aquestes coses i com poder-ho valorar, eh? Bé, és la calor que fem i les queixes que escoltaven en aquest cas des de la plaça Catalunya de Lleida. De seguida arribarem a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, el temps, que avui ja no assolirem els 40 graus al lloc, però sí hi ha una curiositat que m'agradarà parlar de seguida. És la primera vegada des de que treballo, estic fent aquesta feina mirant els partes meteorològicos, és la primera vegada que veig una alerta per intensitat de pluja a tot Catalunya. Totes les comarques tenen l'alerta activada per intensitat de pluja d'aquestes tempestes que cauen, en 30. Aquesta tarda. De seguida en parlem d'això i ampliem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
13: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat. Estàs escoltant
6: COPE Tarragona
13: 93.5 FM.
7: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
8: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
22: El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario.
23: No, pero ya también, 50 chistes, eso
22: es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental.
18: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
27: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
28: Es hora de contar verdades en la radio.
29: Y tú puedes contarlas con nosotros.
28: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
30: Antes, una noticia importante.
31: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
28: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
31: Máster universitario en Radio COPE.
28: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
18: Escuchas COPE.
27: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.com.

Cugat Copa des de la teva Copa més propera. Què tal, com esteu? És el moment d'actualitzar la informació de serveis i, si us sembla, començarem per la meteo. I és que la meteo avui, aquesta tarda, bé, si parlem de meteo, parlem d'una qüestió que jo encara no havia vist mai. Tenim una alerta activada a totes les comarques de Catalunya. No és per calor, és per intensitat de pluja. La qüestió està tan indecisa, vull dir, és tan d'estiu això de que si de cop i volta ve un núvol et descarrega allà la Mundial i marxa en molt poc temps, és tan imprecís on pot caure tot això que l'alerta està a tot Catalunya. Hi ha més llocs més probables que d'altres, com per exemple Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, a la costa central, cap a Terres de l'Ebre, menys probable possiblement cap a Ponent, cap al Segrià, però que també pot caure. És a dir, pot caure en qualsevol moment. Les temperatures màximes reculen, ja comencen a recular de forma clara, i demà divendres ens quedarà una cosa molt clara, i és que notarem que les temperatures nocturnes també baixen, també baixen. I l'alerta, almenys de cara a aquesta matinada i demà matí divendres,

0: pel que tocaria de l'època. O sigui, ja serà divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, on la previsió de temperatures és que estiguin tal i com tocaria un mes d'agost. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista del Garraf a la C32 i a l'antitud i aturades a Sitges en sentit Tarragona per un vehicle avariat que durant una estona ha obligat a tallar la calçada en sentit sud. La via però ja està reoberta en sentit sud. Tot i això hi ha els problemes que us comentàvem de trànsit. A l'autopista APCT hi ha retencions a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució. A més, hi ha uns 3 quilòmetres de retenció a la Jonquera en tots dos sentits. A la Nacional 2 també hi ha 3 quilòmetres de retenció la Jonquera en sentit França, a la C31 i a Cua Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la C28 es dona pas alternatiu a Naut Aran per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits per obres i a la Ronda Litoral i a l'antitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Que tinguis una bona tarda.
1: Gràcies, igualment.
0: Bé, doncs ara anem a veure com tenim els esports. Va, què us sembla? Comencem parlant dels esports amb el Joan Batllori. Joan, benvingut, com estàs?
2: Què tal, Cruz, com anem?
0: Bé, espero i desitjo que el Barça que vam veure ahir al Gamper no serà el Barça que veurem durant la temporada, no?
2: No, home, durant la temporada segur que no. En aquests primers partits, la versió jo crec que a poc anirà millorant, però que ningú esperi res espectacular per aquests primers partits de Lliga, perquè és veritat que la pretemporada ha estat molt atípica, pretemporada postmundial, que els molts futbolistes campions del món, per exemple, que té l'equip, se'ls veu clarament encara fora de forma. Els nous fitxatges, Gordon Adeyemi, van aportant, però s'estan adaptant també.
0: Posen ganes, eh?
2: Sí, posen ganes. Ahir Adeyemi, a mi a la segona part em va agradar molt. Gordon, llàstima que va tenir l'oportunitat de marcar el final de penal i el va fallar. I després els nanos de la cantera, que alguns més, d'altres menys, però estan aportant també el seu granet de sorra. Ja va dir Hansi Flick que fins a després de l'aturada que està prevista per finals del mes de setembre no veuríem una versió ja bona del Barça i pinta que així serà. El que passa que la Lliga comença i comença forta perquè el Barça juga ja aquest diumenge al Camp de l'Elx, després el dijous...
0: Que seria la segona jornada, no, aquesta?
2: Sí, seria la segona.
0: Vale, d'acord.
2: Després el dijous jugarà el partit de la primera jornada al Camp Nou contra l'Atlètic Club i el següent dilluns el partit de la tercera jornada també al Camp Nou contra el Rayo, que són partits que tot i l'equip no està bé hauries de treure endavant.
0: I tant.
2: Però és veritat que veient els partits que el Barça ha fet en pretemporada encara està molt lluny d'una bona versió.
0: Sí, bueno, jo es veia molt a la tele a Rodri xerrant amb Cancelo, que jo no sé què es diria, diu, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Esto supongo que mejorará. Jo no sé quins comentaris farien l'un l'altre.
2: Els dos van ser protagonistes a la presentació de l'equip. Rodri, perquè es van dur l'ovació de la nit.
0: La renovació, sí, sí.
2: I Cancelo, perquè va ser curiós, estava vestit de curt, preparat per sortir també a la presentació i al final li van dir, escolta, encara queda algun tràmit, el teu fitxatge encara no és oficial, per tant...
0: Millor que no.
2: Torna cap al vestidor i ho sento molt, però no pot sortir. Aquest tràmit s'ha solventat perquè Cancelo està a punt de signar d'aquí a uns minuts. Hi ha un acte al Camp Nou, el seu nou contracte que el vincularà al Barça fins al 2029.
0: Molt bé, què més tenim en l'actualitat esportiva, Joan?
2: Doncs en clau mercat, ja et deia ahir que el Barça ja pràcticament ha llançat la tovallola, tret de gir inesperat per Julián Álvarez. Sembla que el nom que ara mateix genera...
0: I va haver xiulets, no? Perdó, que interrompi. Va haver xiulets, no?
2: Ell no va jugar, però estava al camp i es van dur algun xiulet per part de l'afició del Metropolitano. I va ser curiosa la reacció de Simeone al final, que li van dir, oiga, es una pena, el equipo ha ganado y tal, pero le tengo que preguntar por los pitidos a Julián. Y Simeone va dir, yo siempre soy respetuoso con el público.
0: Ja està.
2: Ja està. No, que aquí un potser espera que bueno, no me gusta que silben un jugador mío i tal. No, el Simeone és una cosa que sempre, pràcticament sempre Simeone ho fa.
0: Com tureja,
2: amb la gent, sempre el que diga el público, adelante.
0: Ja està, el público soberano, el público.
2: Et deia que una mica el nom de consens ara mateix per reforçar la posició de la davantera, un cop sembla que el Barça aparca el tema Julián, és Lautaro Martínez, el davanter de l'Inter, argentí, el que passa que també serà car i també a aquestes alçades de mercat serà difícil treure'l d'allà, però és la figura que ara mateix genera més consens a Can Barça. A l'Espanyol, avui tindrem protagonista important a Sportscope de l'Espanyol, Roberto Fernández,
0: molt bé,
2: l'autor de dos gols l'altre dia en el primer partit contra el Llevant. Dissabte a l'Espanyol rep

0: Tenim bones notícies, i les notícies són magnífiques, són magnífiques. En aquesta qüestió jo penso que acabarem veient moltes coses positives en la lluita contra el càncer. Moltes vegades, ja ho hem parlat aquí cada cop que toquem aquest tema, l'esperança augmenta. I augmenta, si em permeteu, igual som molt optimista, augmenta exponencialment. I dic que augmenta exponencialment perquè els avenços que estem vivint dia a dia així ho indiquen, així ho indiquen. De fet, avui mateix, ahir es feia ja públic que empreses farmacèutiques com Moderna, per exemple, o Merck, han anunciat resultats positius en la fase 3 d'un assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. És un dels tipus de càncer de pell més agressius, bàsicament. Això, estem parlant bàsicament que parlem de 1.000 morts l'any a Espanya per culpa d'aquest tipus de càncer. Si això funciona, ostres, estem obrint la porta a altres aplicacions. Com, per exemple, hi ha estudis en càncer de pulmó, de bufeta, de carcinoma renal o càncer gàstric sobre vacunes, estic fent referència. És al·lucinant, i és el que jo recordo perfectament, ja en aquest programa, i no fa 2-3 anys que parlàvem amb científics quan parlàvem d'aquestes avenços i els hi preguntava: arribarem a tenir vacunes sobre això? Diuen, bueno, no estaven segurs. Pues res, en molt poc temps, relatiu poc temps, tenim un què. Però abans de tot això de la vacuna, hi ha una qüestió clara, i és la prevenció, la detecció precoç. De fet, a l'Hospital de Figueres, s'ha posat en marxa aquest programa de detecció ràpida de càncer. I parlem d'això amb el doctor Carles Sabadell, que és responsable de la Direcció de Processos i Continuïtat Assistencial de la Fundació Salut Empordà. Doctor, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre's, doctor. Com funciona aquest circuit de diagnòstic ràpid?
1: Doncs bé, aquest circuit, de fet, ja està funcionant fa uns anys, però el que s'ha fet des del Departament de Salut és millorar aquest circuit. El funcionament és molt senzill, i és que des de diferents llocs de la nostra comarca, vol dir atenció primària, urgències de l'hospital, consulta externa de l'hospital, o sigui, qualsevol lloc que un metge detecti un possible cas de càncer de diferents localitzacions, doncs s'activa aquest circuit. El que fa el metge que detecta la sospita diagnòstica és activar el circuit mitjançant un formulari que s'ha creat per aquest circuit, activa la sospita diagnòstica i aquest formulari arriba a l'Hospital de Figueres. Mm-hmm. I la novetat és que s'ha creat un equip de gestió d'aquests casos. Abans això no existia, el pacient va arribar directament a l'hospital per diferents vies, però ara tenim un equip gestor de casos oncològics que bàsicament està format per una administrativa que és de dilluns a divendres de 8 a 3, o sigui, a horari complet. És una administrativa i té el suport de dues infermeres clíniques per donar un suport dels més clínics a aquests pacients. D'acord. Llavors, la derivació arriba, com deia, des de primària, des d'urgències, consulta externa, i aquest equip el que fa és primer valorar la derivació, mirar si la sospita és correcta o no, i si és correcta, el pacient entra en aquest circuit de diagnòstic ràpid.
0: Home, sempre la qüestió que sigui ràpid, una diagnosi ràpid o una detecció ràpida d'un càncer, en aquest cas, sempre és important pel diagnòstic i sobretot pel procés de recuperació. Quant de temps es triga en aquest diagnòstic?
1: En teoria, per llei, diguem-ne que el Departament de Salut ens obliga a que el pacient en un mes estigui diagnosticat i comenci el tractament per al seu càncer. Això que es compleix amb un tant per cent molt elevat, és veritat que en alguns casos no es compleix, però en alguns casos no és tan urgent la necessitat d'iniciar el tractament. Però aproximadament en un mes la majoria dels pacients tenen el diagnòstic concret fet i han de començar un tractament específic.
0: Clar, quan parlem de càncer, la paraula càncer engloba molts tipus, moltes formes, no dir infinites, però sí moltes, moltíssimes. Quins són els càncers que li poseu a l'ull dins d'aquest diagnòstic?
1: Aquest nou circuit o programa inclou 11 càncers de diferents localitzacions, que són els més prevalents. Bàsicament són pulmó, mama, colorectal, bufeta urinària, ronyó, coll d'úter, melanoma, són 11 casos. Aquest programa ja funcionava fa uns anys.
0: Que són els més habituals, no? Sembla, pels
1: sí,
0: que estàs dient.
1: Sí, s'inclou gairebé el 90%, 95% dels càncers de la nostra població habitual.
0: Ahà. I fins ara quants pacients han passat? No sé si teniu dades de quants sí. pacients han passat per aquests, aproximadament.
1: Aquest programa va començar el desembre del 25 i des de llavors fins aquest mes hem rebut 346 sospites, perquè a vegades no són reals, però 346 sospites, dels quals 222 han estat positius, s'han confirmat. Per tant, com deia abans, no totes les derivacions, per sort, són càncers reals, però de 346 sospites hem confirmat 222 casos en no un any, sinó en 8 mesos. Per tant, com podem veure, la incidència és elevada.
0: I per acabar, doctor, com és d'important, jo estava comentant al principi, i fins i tot al principi de la xerrada, com és d'important, dins de després del tractament, una detecció precoç d'un d'aquests tipus de càncer?
1: Sí, com deia abans, hi ha càncer que, diguem-ne, no és tan urgent el procés diagnòstic i terapèutic, però n'hi ha alguns que sí. Per exemple, i per posar un exemple que la gent pugui entendre, el càncer de pulmó, que és un dels més agressius, si triguem molt temps a diagnosticar-lo i començar el tractament, aquest càncer pot progressar. Per tant, pot canviar d'estadiatge, que diem. I a l'hora de començar el tractament, el càncer ha progressat i el pronòstic empitjora. Per tant, amb algun tipus de càncer, concretament el de pulmó, per posar un exemple, és molt important una detecció ràpida, precoç i iniciar el tractament de forma més o menys ràpida, no? I ja dic, hi ha altres que no han de córrer tant, però hi ha alguns que sí que el temps és molt important.
0: D'acord. Doncs doctor Carles Sabadell, responsable de la Direcció de Processos i Continuïtat Assistencial de la Fundació Salut Empordà, gràcies per explicar-nos aquest sistema, aquest nova via de tractaments, encara que ja fa anys que fa temps que està en marxa, el circuit de diagnòstic ràpid. Molt amable, una abraçada forta.
1: Gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia. Doncs és per estar content, bàsicament. Queda feina per fer, sí, queda molt per investigar, molt per arribar, i sempre la línia de l'horitzó està allà, però s'ha d'arribar. Bé, de seguida parlarem de conservació de memòria. Conservació de memòria, la importància de conservar la memòria històrica d'un poble. Com es fa això, sobretot en pobles petits? Del com es vivia abans i com es viu ara. Doncs anirem cap a Altafulla i allà està el museu etnogràfic. Més de 6.000 peces que voluntaris han anat a replegant i restaurant per conservar la memòria del poble d'Altafulla i del seu voltant. De seguida en parlem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: gran cançó, quin gran directe en aquest cas, eh? Bé, els, quan hi ha una ciutat gran, habitualment tenen un museu d'història de la pròpia ciutat que replega bàsicament això, bàsicament la història. La història, els punts històrics van reconstruint moltes vegades a través d'eines, a través de llocs, de formes, de patrimoni històric, la història de les grans ciutats. Però els pobles petits moltes vegades no tenen aquesta capacitat de conservar la seva pròpia història per unes qüestions bàsicament econòmiques i depenen molt també del voluntariat. El voluntariat que acaba fent una feina realment interessantíssima i d'un valor importantíssim a l'hora de mantenir la memòria històrica. Malauradament no passa en tots els pobles. En aquest cas, anem cap a Altafulla, al Tarragonès, per visitar el seu museu etnogràfic, que el porten uns quants voluntaris. Un d'aquests voluntaris, impulsor, i a més amb unes mans que restaura peces de fa molts anys per exposar-les en aquest museu, que té més de 1.000 peces, és el Salvador Gatell, que el tenim al telèfon. Salvador, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bon dia.
0: Escolta, gràcies per atendre'm, Salvador.
1: Gràcies, home.
0: Com va començar el tema del Museu Etnogràfic d'Altafulla? Perquè teniu més de 1.000 peces allà, no?
1: Hi ha 6.000 i pico de peces, ja.
0: Ostres, m'he quedat curt.
1: Sí.
0: Carai, com va començar la història aquest Museu Etnogràfic? Com va començar aquesta recol·lecció?
1: La història és que m'agrada molt les coses antigues, i això m'agraden molt, i començava a replegar coses, les tenia a casa en un pis, les anava guardant, netejant-les, arreglant-les, i quan vaig tenir moltes, que van vendre un pis, dic, ara no sé què fent d'això. I vaig anar a l'Ajuntament i els vaig dir, mira, si em deixeu algun puesto, tinc peces a casa per posar, i s'ho van mirar i van dir, home, sí, que n'hi ha moltes, i es van donar aquells dos locals.
0: Ah, de fet, està ubicat al museu a la pallissa de l'Era del Senyor, al carrer de l'Ermita d'Altafulla, i clar, són més de 6.000 peces. Entre totes aquestes peces, què hi podem trobar de la memòria d'Altafulla, per exemple?
1: Vam començar per fer una miqueta de cada cosa, dels oficis i de lo que es tenia els pagesos a cada casa menjant, més o menys, no? Tant d'Altafulla com dels pobles de la contornada, que per casa és el mateix, és que som, els pobles som a propet. Vam començar per fer l'agricultura, hi ha una pedrera aquí, les eines de la pedrera, les eines de pescadors, que ja no en queda cap, molt pocs n'hi havia. També hi ha molt poques eines, perquè les eines que poden haver de pescadors d'un puesto gran són de llautó i són peces que no s'han malbé. I aquí hi havia quatre puteres, quatre coses que s'han podrit totes, s'han fet malbé. Però hem arreplegat el que hem pogut. Nanses, el que hem pogut, ho hem arreplegat.
0: És a dir, que no només és el que tu tenies, sinó el que has anat replegant, el que heu anat replegant...
1: Sí. Llavors hem anat buscant coses, quan ja s'hem engrescat, llavors ja hem anat començant a buscar coses.
0: Vale, el museu us gestiona voluntaris. Quants sou de voluntaris gestionant aquest museu?
1: De voluntaris, n'hi deu haver ara, la memòria, 5 o 6. Hi ha un home de 92 anys.
0: 92 anys. Salvador, sí. No vull ser indiscret, quants anys tens tu?
1: Jo 93 només.
0: 93.
1: Ai, 83.
0: 83 només.
1: Però... Ja me'n posava més.
0: Salvador, el cas és que, clar, totes aquestes peces, pel seu pes i perquè estaven possiblement moltes en estat d'abandonament, tu les has restaurat, les has agafat i les has restaurat.
1: Llavors, el que m'agrada a mi, i com que no treballo ara, doncs a casa tinc un talleret petitet i així, i m'agrada restaurar coses. Restaurar coses i fer joguers, sempre he fet joguers per la canalla i això, no? I per això m'agradava, i m'agrada ara perquè perdo el temps allà, em dedico a això, no?
0: I ho restaures. Quines són les peces, quina és la peça més difícil o més entretinguda de restaurar que has tingut al museu?
1: Home, ara no ho sé, què vols que et digui ara. M'han portat moltes cafeteres.
0: Cafeteres, hòstia.
1: Sí, m'han portat una màquina de fer cigarros.
0: Una màquina... Sí, joguines antigues també?
1: No, joguines també, sí. Que la màquina aquesta era tota d'una peça, perquè estava soldada per tot arreu. La vaig desmuntar tota i va. Belluga tota i va bé, no?
0: Ostres.
1: Sí. I peces i joguines també fetes molt bé, jo les feia anar, canviar rodes, canviar coses, fer-les de fusta, coses així. és passar el temps, no? I ara encara ho faig, encara ho faig.
0: Doncs estem parlant de peces de la pagesia, de la pesca, del dia a dia, dels col·les, de joguines, tot una col·lecció del dia a dia. Però, Salvador, per què creieu que és important mantenir aquesta memòria?
1: Home, aquesta memòria, jo sempre dic una cosa, les peces que hi ha allí no hi ha cap que valgui més de 100 euros, m'entens?
0: Sí.
1: Tot és del cap i del cor, això.
0: Però per a tu un valor històric importantíssim i de memòria, sí, no?
1: És això, és del cor i del cap. El de més no té cap importància. Uh-huh. No ho sé, no li veig jo. Són trastes que ja no serviran mai més per res. Però venen xiquetes de l'acadèmia aquí de 15 a 16 anys i dels col·les també més petites i esclar, queden parades. O sigui, què és això? Què és allò? Això, mira, són uns molls. Clar, cony, amb el Botano ara els molls ja són morts, no?
0: Clar.
1: I he fet jo molls per collir figues de punxa, però no et punxat. He fet coses i ho pregunten què és això, què? Pregunten d'un munt de coses aquestes, clar, no se'n saben a venir.
0: Però escolta'm, Salvador, sou conscients de que esteu mantenint una memòria històrica d'eines, de costums, de coses que es feien possiblement no fa tant de temps, que això té un valor importantíssim?
1: Sí, sí, i eines que sé el pagès, com jo faig això de joguets, que jo a vegades me faig eines petites, de miniatures i coses, i les he de fer jo les eines, perquè no en venen, no n'hi ha. No?
0: Ostres, està molt bé. I els nanos que diuen quan visiten el museu, els de l'Institut d'Altafulla, els nanos del poble, quan van allà i veuen com ha canviat el poble i que això s'utilitzava al poble per jugar o per conrear o per pescar, què diuen?
1: Queden parats i molt se n'enfoten, riuen, no? Que riuen, però bueno, no.
0: Doncs Salvador Gatell, un dels voluntaris d'aquest museu etnològic, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i et desitjo molts més anys gaudint d'aquesta passió de conservar aquests objectes, eh?
1: Sí, sí, jo encantat de la vida, no? Jo d'aquelles 6.000 peces, cada peça t'explicaria una història.
0: No, és que...
1: Cada peça t'explicaria una història.
0: És al·lucinant.
1: I llavors anar-la a buscar, si el meu diu algun poble, mira, vine que han vengut la casa i el que vulguis pren-ho. I hem hagut d'anar a un altre poble, que és com aquí el Tafulla, totes les mateixes eines, les mateixes coses, però hem trobat coses fermes, coses curioses, però res val res. No ho sap.
0: Doncs Salvador Gatell, un dels voluntaris d'aquest museu etnològic, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i et desitjo molts més anys gaudint d'aquesta passió de conservar aquests objectes, eh?
1: Sí, sí, jo encantat de la vida, no?
0: I felicitats per mantenir la memòria històrica, en aquest cas, d'un poble com Altafulla, molt amable.
1: Sí, sí, gràcies.
0: A tu per atendre'ns. És important tot això, perquè després... És que mireu com passen les coses molt ràpides, és que tot és rapidíssim. Estàvem parlant amb una persona que va segurament de petit viure tot allò i ara ja està bregant amb la intel·ligència artificial. És que estem parlant d'una velocitat impressionant. Va, que de seguida tanquem programa.
2: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
3: El Barça vol la tercera lliga consecutiva i comença el seu camí al Camp de l'Elx. Ho continuem explicant al programa líder de la ràdio esportiva.
4: Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
2: Tiempo de juego.
3: Aquest diumenge, des del Martínez Valero, Elx Barça.
5: Manolo Oliveros, Elena Condis.
2: Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
6: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
7: i el millor equip de la ràdio esportiva.

Camí de les dues de la tarda, és el moment de tancar migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, recordant que podeu tornar a escoltar i fins i tot llegir les notícies, els pots que pengem a la nostra web COPE Catalunya. Allà trobareu tots els programes de tota la casa, totes les notícies, i a més també podeu descarregar l'aplicació tant per iOS com, que és l'iPhone, vaja, com per Android, bàsicament. Allà podeu, doncs, també accedir a tots els nostres continguts, escoltar-nos en directe a través de l'aplicació, nosaltres i tota la casa, evidentment, tota la cadena, eh? Arribem a les dues. De seguida continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Han de rebre la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Recordeu, paraigües, no us deixeu el paraigües, perquè recordo que ja aquesta tarda hi ha alerta activada a tot Catalunya, és una alerta groga per intensitat de pluja en pocs minuts, pot passar a qualsevol indret, no ho tenen clar on, però a qualsevol indret. Deia que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Una abraçada i que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Mediodía COPE.
1: Pilar García de la Granja.
0: Estar informado. Si aún no la has escuchado,
1: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
2: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
3: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
2: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
4: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
2: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
5: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
1: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
0: De lunes a viernes de 3 a 7.
6: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España.
7: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
8: Me quiso morir.
7: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
9: Vibra con el mejor pádel. Comunidad de Madrid Premier Padel P1 Bayern Show. Del 1 al 6 de septiembre, el Movistar Arena recibe a las mejores palas del planeta. Ale Galán, Agustín Tapia, Martita Ortega y Bea González. Que no te lo cuenten. Entradas ya a la venta en movistararena.es.
10: Love, love, love.
11: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
13: Segona quinzena d'agost i la Barema n'és la protagonista. Bon migdia, sóc la Sílvia Fernández i des de l'Empordà ens arriben molt bones notícies. La denominació d'origen Empordà preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació a l'any passat i tornar, per tant, a la seva producció habitual. La causa d'aquest augment es deu a les pluges de l'hivern i ens porta més detalls al Marc Monclús.
14: Després de varis anys situant-se per sota dels objectius de producció per la falta de pluges, aquest any la denominació d'origen Empordà preveu una barema bona, tot i haver-la hagut d'avançar un mes per les fortes calors. Aquest retorn als numerosos objectius de producció de vi es deu principalment a les pluges que vam tenir aquest hivern passat. Així ho explicava Pau Albó, responsable tècnic de la DO Empordà.
15: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí en aquesta DO sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
14: Tot i la bona previsió, el mateix Pau Albó demanava una mica més de pluja de cara a la collida del raïm més tardà, que recull de cara a mitjans i finals de setembre.
15: Realment bo no és, vull dir, és el que és i és el que ens hem d'adaptar. El que passa és que les plantes estan patint i fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que, com que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou, bueno, si poguéssim demanar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua per afrontar aquestes baremes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
14: En Marc Bornasó, responsable del celler Terra Remota, explicava que l'important de la producció del vi és el pH de la terra i que això s'ha mantingut.
16: I també no abandonar la qualitat. Quiero decir que cada vino debemos cambiar con el día la manera de hacerlo, asegurar la fresqueza. Para mí, si hay una sola cosa analizar es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino, es el pH.
14: Per tant, mantenint el pH de la terra, tot i haver hagut d'avançar la barema en molts casos més d'un mes respecte a dates normals per les altes temperatures, farà que la qualitat del vi segueixi sent la mateixa.
13: Doncs gràcies, Marc. I de la barema ara passem a parlar de caça, perquè a Catalunya hi ha aproximadament 58.600 caçadors amb permís i més de 40.000 federats, segons la Federació Catalana de Caça. Aquest dijous s'ha obert la mitja veda i per això ens preguntem quins dies i on es podrà caçar, Sergi Tor.
17: Sí, a partir d'avui a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès es podrà caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 10 de setembre. A la resta de Catalunya, els dies permesos de caça es limiten al 23-30 d'agost i al 6-13 de setembre. El número màxim de captures és a 15 exemplars per caçador i dia davant dels 20 de la passada temporada. És una estratègia de gestió adaptativa i es tracta d'una limitació que s'alinea també amb la normativa d'altres comunitats autònomes. Ara reina el que seria la guatlla, i la seva presència també està molt relacionada amb el món agrari i els cultius i el que planten els pagesos. Així, els canvis d'alfals per panís en diversos conreus està reduint la presència de la guatlla, tal com destaca el president de la Federació de Caça a Lleida, Albert Manyenc.
18: Bueno, enguany hi ha unes zones que cap aquí l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, bueno, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals. De fet, hem donat un tom i, bueno, n'hem trobat algun exemplar, però pocs.
17: Durant la campanya de la mitja veda de l'any passat es van capturar més de 175.000 exemplars en total de diverses espècies. A partir d'aquest mes d'octubre hi haurà ja la veda completa i ja es podran caçar altres espècies com la perdiu i la llebre, entre d'altres.
13: Doncs Sergi, queda't, perquè també ens has de parlar sobre una altra qüestió. No agafa de sorpresa, perquè la falta de personal crònica del govern central a les seves oficines té conseqüències en els tràmits. És el cas de l'Oficina d'Estrangeria de Lleida, on els ciutadans es queixen de retards que representen problemes greus per accedir a un habitatge o obrir un compte bancari. Quant de temps s'ha d'esperar per a la formalització d'aquests tràmits?
17: Doncs Sílvia, els tràmits es demoren per 11 mesos quan n'haurien de durar 3. És a dir, un mínim de 8 mesos de demora. El procés afecta a persones que han de renovar el seu permís de residència o treball i també les que han obtingut per primera vegada a través de la regulació extraordinària els papers. El secretari d'Organització de l'Associació Afro-Equaguineana d'Integració Sociocultural, Domingo Morales, explica el que representa aquesta demora pels afectats.
19: No estamos hablando de papeles, estamos hablando de empleo, de vivienda y de acceso al dinero propio. Tres pilares básicos de la vida que la administración hace tambalear por no haber dotado las oficinas de extranjería de los recursos que necesitan.
17: L'associació reclama que, a banda d'un increment de personal, també hi hagi voluntat política i proposen mesures, dues, per agilitzar els tràmits hores d'ara. La primera, que la cita per les empremtes sigui fixada amb el propi document de resolució i que una vegada realitzada sigui l'administració qui notifiqui d'ofici per recollir la targeta. I la segona i més important, que les persones tramitants disposin d'un document provisional de plens efectes jurídics mentre duri aquesta tramitació.
13: Gràcies, Sergi. Tornem a parlar ara d'infraestructures, perquè el 29 d'agost es reprendrà el servei de la línia L1 de metro de Barcelona entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, en totes dues direccions, després de les obres de millora en aquest tram. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol, amb un transport alternatiu per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió d'11,5 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat els esforços per renovar una xarxa de metro que, segons remarca, és el centre de la mobilitat metropolitana.
20: És una xarxa que ja ha complert 100 anys, vam celebrar el centenari ara fa no res, i per tant és una xarxa en el que hi ha una paraula que és essencial, que és el manteniment. Aquest manteniment, en el cas de TMB, es fa cada nit, cada vegada quan baixem la persiana del servei de metro, la nit serveix per això, per tornar a posar el servei en solfa, per poder-lo tenir a disposició de tots els usuaris que l'utilitzaran a partir de que es torni a aixecar les persianes. Estem parlant de 1,6 milions de persones que utilitzen diàriament aquesta xarxa de metro.
13: Recordem, doncs, es reprendrà la normalitat al servei de la L1 el pròxim dissabte 29 d'agost. I fa una estona hem parlat de les afectacions extenses de les altes temperatures del territori, per exemple, pels usuaris del transport públic, que s'han d'esperar a les andanes sovint no climatitzades. També n'hem parlat amb la Georgina Montesinos, que és secretària i tècnica de la PTP.
3: És cert que en el metro hi ha una complicació, i és que per poder tenir els companys de metro refrigerats, doncs això també emet una calor exterior que també fa que les andanes siguin clar, molt més caloroses del que haurien de ser. S'ha de trobar un cert equilibri, això és cert, però clar, hem de tenir en compte que aquesta calor extrema, aquesta dificultat a les andanes, no? És a dir, si encara que siguin 2 minuts d'espera, doncs hi ha persones més vulnerables, infants, persones embarassades, que aquesta calor extrema fa que potser triïn un mode de desplaçament alternatiu perquè no poden garantir el seu trajecte amb qualitat i amb salut.
13: I obrim ara Plana Esportiva amb el Joan Batllori. Bona tarda.
21: Bona tarda, Sílvia.
13: Què ens portes avui d'actualitat esportiva?
21: Doncs mira, estarem amb la ressaca del Gamper, que el Barça es va adjudicar superant per 2-1 a l'Al-Ahly, amb gols de Hansa i de Rafinha, de penal. És notícia ara mateix Cancelo, que acaba de signar el contracte que el vincula amb el Barça fins al 2029. És ja oficial, en clau mercat. El Barça, tret de gent inesperat, llença la tovallola per Julián Álvarez i ataca altres alternatives per reforçar aquesta posició de davanter centre. La figura que genera més consens al club és Lautaro Martínez, el davanter argentí de l'Inter, tot i que reconeix des del club que tampoc serà fàcil treure'l d'allà. A l'Espanyol, avui tindrem bon protagonista a Sportscope, després parlarem amb Roberto, que ha començat molt bé la temporada fent-li 2 gols al Levante, l'Espanyol que ha de rebre dissabte al Real Madrid. Avui hem sabut que Hinojo lluirà el dorsal número 21 que portava el gran Dani Jarque. En ciclisme, el català Abel Valderstone fitxa per l'equip de Pogacar, i al Mundial d'hoquei herba està jugant la selecció espanyola femenina ara mateix contra Nova Zelanda. Al descans, el marcador és empat a 0.
13: Doncs moltes gràcies, Joan. Veurem com va aquesta entrevista a l'Espanyol. Nosaltres ens acomiadem per avui. Continueu-vos informant de tot el que us interessa amb Mediodía Cope, amb Pilar García de la Granja.

0: Les 3 i 10, aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dijous, amb l'actualitat rabiosa. Acaba de signar Cancelo el seu contracte que el vincula al Barça fins al 2029. Podem escoltar so en directe des de les instal·lacions del Camp Nou.
1: De la Champions tan ansiada que todos tienen.
0: Li pregunten a Carcelo per la Champions, a veure si el podem escoltar, i què contesta el futbolista portuguès.
2: Ha ganat un Balón de Oro hace poco y creo que él se podría adaptar a cualquier equipo y decidió venir aquí.
0: Eso parla.
2: Es una persona que le gusta estar aquí, le gusta el club también. Yo creo que también, como yo, se identifica mucho con la forma que es el Barça, que juega el Barça. Y entonces yo creo que el Rodri, si está bien, será seguramente una pieza clave de nuestros éxitos.
3: Aquí. Buenas tardes, Joao. Sebastián Murcia para La Popular Sport. ¿Cómo ve usted desde adentro la competencia, la sana competencia que se está viviendo en la zona defensiva del Barcelona? Y usted, ¿para qué claramente está para aportar? Gracias y muchos éxitos esta temporada.
2: Bueno, yo creo que esa competencia es buena porque el grupo queda que el grupo esté sano, que todos estén preparados. Y bueno, yo lo que puedo aportar es lo que ya vieron. No sé, velocidad, soy un jugador técnico que puede ayudar en muchas situaciones de salida de balón. Y bueno, pero lo que más quiero es ayudar al equipo, sea con lo que sea. Intento siempre hacer mi mejor, muchas veces no me sale lo mejor que quiero porque si pudiera, siempre jugaba bien, pero no puede ser eso. Y entonces es una sensación que como he dicho, me gusta mucho estar aquí, estoy muy emocionado y porque no lo creo aún, pero lo que puedo prometer es que voy a ayudar al Barça a lograr los títulos que se merecen.
0: Doncs les paraules de Cancelo en directe a Esports Cope, el so que ens arriba des de l'estadi del Camp Nou. De seguida estarem amb l'Oriol Ruiz, que és l'home Esports Cope enviat a aquest acte de presentació de Cancelo, de signatura del nou contracte de Cancelo amb el Barça. Recordo que ha signat, acaba de signar fins al 2029. De seguida estem allà. Abans, recordo coses que van passar a la nit d'ahir a l'estadi del Camp Nou. Avui és la ressaca del Gamper, victòria del Barça per 2-1 davant l'Alalí. El partit va deixar poca cosa, el quart gol a la pretemporada de Hamza, aquest canvi de posicions amb Koundé jugant de central i Eric de lateral, Fermín amb la xispa habitual a la primera part, ve a Adeyemi a la segona, els campions del món, els internacionals, bastant fora de forma encara, i Cubarsí, per exemple, n'hi va jugar. A la presentació, Rodri va ser aclamat, la gran ovació de la nit pel nou gran fitxatge del Barça, i De Jong va haver de sentir algun xiulet. Rescatem algun document de la nit d'ahir, començant per Rafinha, ara mateix el primer capità del Barça, que va agafar el micròfon i va fer un bon discurs.
4: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
0: Però Rafinha també va parlar després del partit, va sortir a zona mixta a Eric parlant d'aquest intercanvi de posicions a la defensa amb Koundé i també del tema de la capitania. Eric és un dels tres capitans del Barça.
5: Bueno, el míster me dijo que este año le gustaría probarme ahí, creo que es una posición en la que estoy contento. Al final ya le dije que tocara donde tocara estaría contento, así que, pero bueno, me siento bien ahí en el lateral. Bueno, al final fue una decisión del míster, lo comentó al equipo sin dar más explicaciones. Al final dijo que una vez la plantilla estuviera cerrada, pues haríamos las votaciones.
0: Com us deia, el més aclamat de la nit va ser Rodri. En la seva presentació amb la resta de companys, Deco va parlar del seu fitxatge, del procés.
6: Sé que siempre hay rivalidad, pero nosotros no fichamos porque vamos a sacar a un jugador de... ¿Cree que sería un error hacer estos movimientos? Yo creo que al final Rodri es de los mejores centrocampistas del mundo. No sabíamos hasta algunos meses que esto sería posible. Hasta ahí no habíamos pensado. O sea, nosotros no hemos entrado en la lucha con Madrid porque no solo por un tema de ganar a Madrid, no. Nosotros tenemos claro lo que puede aportar y por eso hemos entrado. Por eso no tenía sentido.
0: I Deco, que va reconèixer que el Barça, el seu gran objectiu a partir d'ara serà trobar un nou.
6: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
0: Doncs sí, en aquest sentit, com us ho anem explicant, el Barça, tret de gir inesperat, llença la tovallola per Julián, està ja mirant altres alternatives per reforçar aquesta posició del davanter centre. La figura que genera més consens és Lautaro Martínez, el davanter argentí de l'Inter de Milán, tot i que es reconeix des del club que tampoc serà fàcil treure'l d'allà. Un altre nom que agrada, de perfil aquest més assequible, més jove, és Tresoldi, davanter alemany que juga al Bruges. De Julián Álvarez es va parlar molt ahir al Metropolitano, després de la victòria del Real, perdó, de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant del Màlaga, amb dos grans gols de Kang In Lee i de Baena. Es van sentir xiulets al Metropolitano dirigits a Julián. Per aquests xiulets li van preguntar després del partit a Simeone.
7: Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
8: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: No va defensar el futbolista, es va situar al costat del públic, una cosa que sempre fa Simeone, eh? Sempre Simeone, quan la gent aplaudeix o xiula, sempre respecta la decisió del públic del Metropolitano. També del tema va parlar abans del partit Mateu Alemany.
9: No sé si todavía hay tema abierto, estáis esperando que Julián hable con Miguel Ángel Gil, o es un tema absolutamente cerrado ya por vosotros.
10: Bueno, yo creo que Miguel Ángel Gil, que es el CEO del club, habló y expuso clarísimamente cuál es la posición del Atlético de Madrid en este asunto, con tantas especulaciones, tantos comentarios periodísticos, y yo no tengo más ni menos que remitirme a esas palabras, que son exactamente la posición del club y de forma definitiva.
0: Que no negoci amb el Barça per Julián. Ja ho hem sentit per activa i per passiva. Abans de la pausa vaig a l'estadi del Camp Nou per tancar amb aquesta presentació de la signatura del fitxatge de João Cancelo amb l'Oriol Ruiz. Hola, Oriol.
11: Hola, Joan, com estàs?
0: Molt bé, hem escoltat al tram final les dues últimes respostes de Cancelo. Com ha anat l'acte?
11: A veure, doncs l'acte ha començat amb una hora de retras, algo que ja ve sent habitual aquest estiu amb les presentacions dels jugadors del Barça. João Cancelo ha arribat sobre les 2:30 a les oficines del Camp Nou amb les seves millors gales, amb un molt bon traje, que venia aquí al portuguès. Ha firmat el seu nou contracte que el vincula al Club Blaugrana fins al 2029 i en les preguntes que ha respost, doncs, per exemple, ha dit que estava molt feliç de tornar aquí, que ha fet tot el que ha pogut per aconseguir-ho i que estava molt satisfet d'haver aconseguit també aquella lliga de l'any passat, que és l'última gran lliga que li faltava en el seu currículum, però que no es conforma amb això, que vol més i que lluitarà tot el que pugui aquestes temporades que estigui al Barça. I sobre Rodri també ha sigut preguntat, ha dit que va coincidir amb ell al Manchester City i que és, si no el millor, dels meus jugadors amb els que ha coincidit en un vestuari i que és molt, molt fàcil treballar amb ell i que segur que pujarà el llistó i el nivell del conjunt blaugrana.
0: Molt bé, arrenca la tercera etapa de Cancelo com a jugador del Barça, les dues primeres com a cedit, ara ja com a futbolista propietat del club. Oriol, gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Una pausa i comentem la jugada d'Esports Cope.
12: 5, 6, 7, 8. Valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3, ¿se me olvida algo?
14: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
13: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
14: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
13: Citroën. Consulta citroen.es.
0: A Dios le pido. Les 3:20, la jugada la comentem avui amb el Guillem Borràs, el company de Gijantes. Volem parlar del partit, del Gamper d'ahir, també de més aspectes de l'actualitat blaugrana. Guillem, bona tarda.
15: Què tal, Joan? Bona tarda.
0: Bona tarda. Bé, no és un partit el d'ahir, evidentment, per treure gaires conclusions. Guillem, segurament, tant després del que vam veure ahir com del que hem vist durant la pretemporada, dir que el Barça, això tampoc és cap secret, no arribarà al partit de diumenge contra l'Elx, primer partit de Lliga en les millors condicions o en les condicions ideals, no?
16: No, clar, ha estat un estiu ocupat per la majoria de jugadors de primer nivell de la plantilla del Barça. Molts van arribar a la fase final del Mundial i al final estan en una pretemporada que gairebé acaba de començar per ells. No és com la majoria que hem vist més durant aquest últim mes, que des del dia 13 de juliol ja estan en marxa. Parlo de Pedri, de Gavi, del mateix Koundé, que ahir també es va veure doncs, que encara potser li falta una mica de rodatge, el propi Eric Cubarsí, que ahir no va jugar, i després noves incorporacions com Rodri. Però bé, jo crec que també hi ha hagut jugadors, no? Potser que no teníem tant en el nostre radar, que poden ser importants, que Hansi Flick ha demostrat que els hi té confiança, així que amb ells tocarà confiar en aquesta estrena diumenge.
0: Sí, els internacionals amb poc rodatge, amb pocs entrenaments, amb poc minutatge, els nous fitxatges, Adeyemi, Gordon encara clarament en fase d'adaptació, i després pendents dels joves, dels que Flick ha hagut de tirar en aquesta pretemporada i que alguns estan sorprenent, com per exemple Xavi Espar, Guillem.
16: Sí, per mi és un dels noms de la pretemporada. Sempre hi ha una figura, no?, a destacar respecte a jugadors més joves. De fet, el Gamper serveix molts cops també com a punt de partida per a alguns d'aquests jugadors i per mi Xavi Esparta hi va tornar a demostrar que és un jugador molt intel·ligent a nivell posicional, a més amb aquesta capacitat d'adaptar-se tant a la posició de lateral com també més a prop del mig del camp, ja no de pivot, sinó que també d'interior. Ahir, juntament amb Marc Bernal, crec que va fer una molt bona primera meitat. I crec que és un jugador que ha guanyat molta maduresa en aquest últim any. Des que el va fer debutar Hansi Flick al primer equip, després també un europeu sub-19 amb Espanya, on va ser una peça destacada, i aquesta pretemporada amb el Barça, on ell sempre, de cara als mitjans, ha mostrat una versió bastant humil, no?, i de no voler-s'ho creure del tot, seguir treballant, però jo crec que podem ja dir que és bastant una realitat. I bé, si no té fitxa del primer equip perquè el Barça no ho considera, tenint en compte tota la història del fair play que sempre tenim marejant a Barcelona, però si no té fitxa del primer equip estic segur que estan en dinàmica, perquè al final rendiment està donant i crec que Hansi Flick el considera una opció.
0: Sí, una de les novetats que s'hi vam veure ahir, que va cridar l'atenció i escoltant Eric després del partit, em sembla que és una cosa que podem veure amb regularitat aquesta temporada, és veure a Eric jugant de lateral, Guillem, i a Koundé fent de central, que és una cosa que el francès venia reclamant des de fa temps.
16: Sí, no sé si el beneficiat a tot això, però és més Eric o Koundé. O sigui, jo crec que Eric García, tot i que la seva posició natural és la de central, que de fet ho va reconèixer ahir a la zona mixta després amb els mitjans, però també va confirmar que Hansi Flick li ha fet arribar que li agradaria veure'l de lateral aquesta temporada. Em sembla més un missatge negatiu cap a Koundé, de dir la posició en la que t'estaven veient aquests últims anys, de moment la tindrà Eric García. I ostres, jo sincerament sé que la seva posició natural, la de Koundé, és la de central, però a mi m'està deixant algun dubte. Ja me'l va deixar en l'última temporada on va jugar allà amb Xavi Hernández, que va tenir algun partit on fins i tot el va haver de canviar Xavi de posició. Recordo un partit a Montjuïc amb Samu Omorodion de l'Alavés, on li fa una destrossa, i ahir realment en el gol de l'Al-Ahli queda bastant senyalat. No ho sé, segueixo pensant que aquest punt que veiem en Koundé, que no acaba d'estar del tot fi, es deu més a un factor psicològic i que el jugador o no està motivat o no acaba de trobar l'encaix a nivell emocional dins l'equip, que no tant a qualitats, perquè realment si Koundé està al 100%, em sembla un jugador de garanties, ja sigui jugant de lateral o jugant de central. Però m'està oferint més dubtes que no Eric García, que doncs, ja l'únic que li faltava era que Flick li entregués la capitania, perquè realment és un jugador que ha guanyat una transcendència a l'equip bestial.
0: Sí, sí, i el posi sempre el rendiment és molt alt. Escolta, de cara a l'11 de diumenge, aquí el gran tema és qui posarà Flick de nou?
16: Clar, sí, sí. És una gran qüestió, perquè clar, jo dubto molt que, tot i que ahir Deco reconegués després del partit que estan treballant en fitxar un nou, en incorporar un davanter, dubto molt que d'aquí a diumenge es pugui tancar. Jo semblarà, o sigui, jo crec que ningú s'ho hagués esperat a inici de pretemporada, però no descartaria que fos el Hamza Abdelkarim.
0: Home, ha fet quatre gols, Guillem, en pretemporada.
16: Clar, és que són quatre gols aquesta pretemporada, ahir torna a demostrar que és un jugador que si rep a l'àrea petita, si no acaba dins la pilota és perquè el porter es fa una aturada d'aquelles, doncs, de porter de primer nivell. Ahir el porter d'Egipci va tornar a demostrar-ho en una acció que al final estaven fora de joc, però és que remata i va entre els tres pals. I després el gol la col·loca perfecta, no? a mi és un davanter que em segueix deixant dubtes, o més que dubtes, crec que encara li falta adaptació amb molts altres conceptes per ser un davanter regular al Barça, al primer equip sobretot, però és que té gol. Sí. I clar, el gol va car, i el gol el Barça el necessita ara mateix sense una referència clara al davant. Si no, jo crec que optarà per posar Rafinha de davanter centre i a Gordon a l'esquerra, que també va tenir bons minuts a la segona meitat. Jo, si m'hagués de mullar ara mateix, crec que veurem a Hamza Abdelkarim.
0: A veure qui acaba venint, no? Julián no serà, ja pràcticament llancem la tovallola, ara es parla de Lautaro, que també serà complicat treure de l'Inter. A veure qui acaba venint, Guillem.
16: Sí, no, és una incògnita. El nom de Lautaro realment sembla que guanya força, pel que també doncs, transmeten fons del club i una mica la sensació, no?, de que hi ha hagut aproximació entre Deco i el seu representant les últimes setmanes. Bé, home, és un nom, a mi m'agrada personalment, m'agrada més Julián com a davanter de recorregut a llarg termini, però està clar que per rendiment immediat jo crec que Lautaro et garantitza gols, et garantitza també una experiència que Hansi Flick ha reclamat en més d'una ocasió que vol dins l'equip, jugadors que més enllà d'aquest puguin aportar futbolísticament també tinguin una jerarquia dins del futbol i una certa trajectòria, no? I Lautaro compleix amb això, que per condicions no és potser l'ideal que s'imaginava tothom a inicis de l'estiu, pot ser, però no ens enganyem, és un davanter contrastat, ha fet molts gols els últims anys a l'Inter. Ara bé, primer, veure si estan disposats a negociar i després a quin preu et costaria, tenint en compte que et queden 10 dies per tancar el mercat i que, evidentment, això els clubs també ho poden utilitzar com a carta per reclamar-te més diners. Si no, jo crec que es podria optar per un perfil més jove, més no tan mediàtic i que també el preu fos una mica més barat. Sona Tresoldi, que pel que també sabem el Barça l'ha tantejat, no? I el jugador també veuria amb bons ulls venir. Això és una cosa lògica. Jo crec que qualsevol davanter li dius ara mateix que el Barça et vol i ve encantat. Però clar, jo el dubte que tinc és més la joventut. Jo crec que Flick vol un perfil realment doncs, ja fet, no? En el futbol europeu. I per això Lautaro m'encaixa. Ara, sabem que això, Joan, va com va i és difícil.
0: Sí, sí. Molt bé, l'última, Guillem. Ganes de veure ja Rodri, jugar.
16: Moltes, moltes. Bé, de fet et diria que ahir la rebuda que li fa al Camp Nou és de les més bèsties que recordo de fitxatges dels últims anys. Potser des de Lewandowski no tenia la sensació de veure la gent tan il·lusionada amb un fitxatge que segurament pel fet de que està el Mundial també recent, potser la gent l'ha vist amb molts jugadors del Barça, també fa que generi, no?, aquesta sensació de que, ostres, és que per un moment sembla que Rodri porti aquí ja un temps i no ha ni debutat, no? Però el veus tan integrat a l'equip perquè realment el vestidor el coneix i futbolísticament estic segur que serà una peça clau. Tinc dubtes de si Flick el veu més per un jugador que per moments determinats a la Champions, jo crec que és on pot ser realment diferencial, en punts on al Barça li ha faltat un pèl de maduresa a l'hora de competir i poder tenir els partits més controlats. Jo crec que això a la Champions ho agrairà molt, però també és un jugador que crec que si el Barça ja era un equip que a la Lliga es podia considerar molt difícil a batre, amb Rodri, que és un jugador que t'adormirà els partits quan sigui necessari, és que veig a l'equip, ara mateix veig el Barça en un punt de, potser li falta, no?, posar-li el rock and roll a l'atac amb un davanter que et faci gols o que et garantitzi una xifra de gols mínima. Però realment a nivell de domini, a nivell de joc, crec que és la peça que ja li posa la cirereta al pastís a un engranatge col·lectiu que Hansi Flick ha anat construint en aquests últims 2 anys. El jugador està motivat, l'equip segur que el rebrà i l'ha rebut, vaja, amb els braços verds, l'afició també. Realment ho té tot perquè parlem d'un fitxatge d'aquells que fan època aquí a Can Barça.
0: Totalment. Molt bé, Guillem, gràcies per atendre'ns, per la conversa. Una abraçada forta, anem parlant, eh?
16: A tu, Joan, sí, encantat com sempre. Una abraçada molt gran.
0: Arribem a 3:45, un apunt del Real Madrid. Jan Sanés, bona tarda.
17: Hola, Joan, bona tarda.
0: Ahir vam escoltar el més destacat d'aquesta primera entrega de Mourinho al Chiringuito. Avui anem amb la segona.
17: Sí, segona part de l'entrevista de Mourinho al Chiringuito i com us vam avançar va parlar del cas Negreira.
18: Si sentí algo extraño, pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía, pero era extraño. Después, unos años después, ya se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la justicia, es la única cosa que veo extraño.
17: Un Mourinho que, tot i això, no va tenir cap objeció a elogiar el Barça de Flick.
18: Sí, me gusta. Muy buen trabajo. Flick, Deco i, òbviament, jugadores.
17: El tècnic portuguès també va parlar de Lamine Yamal, qui diu que no fitxaria, però de qui parla molt bé.
18: No. Grande jugador, sin duda. Jugador joven que tiene una margen de progresión increíble. No es normal con... ¿Cuántos años? 20 o 19. No es normal que eres campeón europeo, campeón del mundo. Pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco por ninguno en este momento. Ahora son los míos. Y los míos son los mejores.
17: Mourinho també va declarar que ell no ha demanat a cap jugador, que no valora Diomandé pel seu preu i sí pel seu perfil, i que a Bernardo el van fitxar perquè és nivell Real Madrid i no per robar-li a ningú. Un Bernardo que, per Mourinho, és jugador de Pep Guardiola.
0: Imagino que demà escoltarem a Mourinho en la roda de premsa prèvia al partit de dissabte contra l'Espanyol. 3:31, abans del debat, una mica de Mercato.

0: Què s'està movent per aquí, Jan?
1: Doncs l'Olympiacos negocia amb el Sevilla per Vargas, el Hui City vol endur-se dos futbolistes de la Lliga, Pablo García del Betis i Jeremai del Depor, amb qui ja, acord amb el jugador, faltarà amb el club. A Osasuna no arribarà com Vuala, tot i l'acord d'ahir amb el Villarreal. El central s'apropa ara al còmode Fàbregas. El Madrid repeteix la fórmula Ribas amb l'Almeria i traspassa el canterà Manuel Ángel. I un clàssic de la Lliga i de la Masia torna a Espanya, Munir, que jugarà a l'Albacete.
0: Ah, mira tu. I fora de les nostres fronteres?
1: Doncs el Manchester City amb la sortida de Rodri accelera per Bouadi. Del City també podrien haver-hi dues sortides, tot dues cap a Londres, ja que el Tottenham està treballant les incorporacions de Savinho i Marmoush. Diasi deixa el Chelsea per jugar al Crystal Palace i Sutalo, central internacional per Croàcia, canvia l'Ajax per la Lazio.
0: Així ve avui al Mercato, 3:32, de seguida estem al debat.
2: De dilluns a divendres.
0: Víctor Navarro, bona tarda.
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
2: Amb Joan Batllori.
3: Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
0: Sí.
4: El espanyol.
3: Sí.
4: Que... Bueno. Barcelona, Newcastle.
0: Benvinguts a Sports Cope i gràcies...

0: Què tal, com esteu? Bona
1: molt
0: tarda.
1: Bé, molt bé, home. Vam veure ahir el Gamper, Ferran, hem vist la pretemporada del Barça, la pretemporada s'ha acabat, comença la Lliga el diumenge, però a l'equip li falta molt encara, Ferran.
2: Bueno, és que els partits de pretemporada tampoc els hi faig gaire cas, són per agafar ritme. Me falta perquè, entre altres coses, he tingut 8 jugadors que s'han incorporat fa pràcticament 10 dies, i els hi queda. Jo crec que Flick va dir fa poc que el Barça de veritat no es veurà fins després de l'aturada de seleccions, i més o menys així serà.
1: Sí, sí, l'aturada de seleccions aquesta que arribarà a finals del mes de setembre, o sigui que el començarem a veure a principis d'octubre, però és que és veritat, Borja, que els internacionals, sobretot els campions del món, encara estan molt fora de forma. Sí. Els nous fitxatges en ple procés d'adaptació i després molta gent jove que, en fi, aporten el que aporten, clar.
0: Sí, a veure, la pretemporada, com deia el Ferran, és una mica el ralentí, no? Ho hem vist en les últimes temporades. Aquest any ve condicionat clarament per al Mundial de Nord-Amèrica, poques vacances. De fet, veurem com els equips grans, sobretot Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid, faran servir canterans en aquestes dues, tres primeres jornades. I jo et diria que la temporada com a tal, sobretot condicionat per lo que pugui passar en els 10 dies últims de mercat de fitxatges, començarà a partir del setembre. És a dir, veurem moltes rotacions.
1: Sí, però els punts ja valen, els del
0: cap de setmana. Sí, el que passa al calendari del Barça tampoc és molt complicat. Bueno, no sé com dir-te, si sí. Tinguessis que començar la temporada a Noeta, sí. Però comences al camp de l'Elx, després tens dos partits a casa amb l'Atlètic Club i amb el Rayo, crec.
1: Sí, sí.
0: És a dir, és un calendari propici per poder permetre't el luxe de començar en plan dièsel a ralentí, no?
1: Què ha de fer de nou diumenge, Ferran? Quina és la teva aposta?
2: Què ha de fer de nou diumenge? A veure, de moment del que ha provat Flick, a mi és que Rafinha m'agrada per la banda, no m'agrada. Crec que quan ha jugat per dins no ho ha fet tan bé com quan ha jugat per la banda. Jo, tenint en compte el que s'ha provat, sí. Jo posaria Hamza.
1: A Hamza, no,
2: sí, sí, sí. Bueno, el nano...
1: Ho està fent bé, sí.
2: Exacte, té 18 anys, no sabem que no serà el davanter centre titular del Barça aquesta temporada, però ara, per aquest diumenge, jo posaria Hamza, bàsicament per això, perquè l'altra prova que ha fet és Rafinha, i a mi Rafinha m'agrada més per banda. És cert que... Dani Olmo també pot jugar allà, sí. M'agrada, però també és cert que Dani Olmo és dels internacionals, dels que porten poc temps entrenant.
1: Sí.
2: Jo apostaria per Hamza.
1: Nosaltres és la pregunta que fem avui als oients a Sportscope, i com a opcions, Borja, hem posat Hamza, Gordon i Rafinha. Perquè Gordon també, bueno, també ho ha fet al Newcastle i també ho podria fer.
0: Sí, jo et fico una quarta, que seria la de Fermín. De fet, Fermín l'altre dia ja...
1: Es va postular, no?
0: Sí, es va postular, va dir que ell, arribat al cas, pot jugar de nou. El que passa que ell va reconèixer automàticament com està més còmode. És a la posició a mitja punta, no? Jo, a veure, coincideixo amb el Ferran, jo crec que el Rafinha, la seva posició natural, és per banda. Jo crec que veurem minuts de Rafinha com a nou i veurem minuts de Hamza. El dubte que tinc és qui comença de nou i qui acaba com a davanter centre la mitja hora final. De fet, et diria, jo crec que sortiran Gordon, Rafinha i Lamine com a titulars, Lamine i Gordon bandes, Rafinha com a nou. I arribat el cas, depenent com vagi el partit, potser fa fora Gordon per tornar Rafinha a la banda i donar-li mitja hora a Hamza. Perquè crec que el noi s'ho ha merescut, és a dir,
1: guanyat,
0: mentre s'arriba
1: sí.
0: O no arriba, que si Jokeres, que si Aslani, que si Tresoldi, que si Julián, aquest noi, els minuts que li han donat, de moment, escolta, no se li pot fer cap retret.
1: Sí, sí, no, ha fet 4 gols en pretemporada de rematador, de 9-9. I a veure qui ve al final, Ferran.
2: Algú vindrà. Jo crec que ho van deixar clar i tant Deco com Flick, no? Que algú ha de venir. No se sap qui, però algú ha de venir. Jo... A Julián pràcticament ho dono per perdut, tot i que no al 100%, i dic no al 100% per... Primer, perquè jo crec que el Barça l'hauria descartat al 100% si ja ho veies impossible i ja hagués activat el pla B, tenint en compte que el que queda de mercat. I si encara no ho ha fet és perquè deu haver alguna mínima esperança, eh? Deu ser mínima, però alguna deu haver. I després també perquè, no sé, jo crec que ahir...